0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
2: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
1: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després

0: aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també sabia que es podia revertir com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
1: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
2: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
1: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
2: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat. Això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
1: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
3: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
4: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb les 12 propostes que

0: que ja ha anunciat de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de no poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
1: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
2: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
1: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
3: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
1: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
3: O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
1: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
3: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
1: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de novel·la Cuba Lletres.
4: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
5: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
4: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
6: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, Això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
4: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O., de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
7: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a el que era el cinema negre clàssic, i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
4: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
6: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra a tota la història.
4: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat en projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciutat de Sombres, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
8: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
0: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
4: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
9: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
10: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
9: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
11: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
12: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11, al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Comença a arribar la calor a Cubelles i comencen també a acabar les competicions esportives i es comença a preparar un estiu, a més un estiu que aquest any serà protagonista la bicicleta i ho serà per l'arribada del Tour i evidentment no podia faltar també la festa de la bicicleta que enguany doncs, estarà molt lligada aquest esdeveniment que passarà per Cubelles el 5 de juliol. Abans, però, hi haurà la 36a festa de la bicicleta i per parlar-ne tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Quesc. David, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: És un estiu de bicicleta. Jo no sé si la gent està preparada o no, però si ja habitualment Cubelles té aquesta festa tan emblemàtica, aquest any amb el pas del Tour sembla que agafa com més protagonisme, no?
3: Sí, la veritat que bueno, la idea de la festa de bicicleta aquest any era moure-la de data per al tema de la calor i que bueno, al final festes de bicicleta anteriors doncs vèiem que fer un canvi de data era lo millor, però bueno, aquest any, doncs, com has comentat, el 5 de juliol doncs, és el Tour de França i volíem doncs, ficar-ho la setmana anterior per doncs, fer aquesta prèvia d'aquest Tour de França i aprofitar doncs, aquest esdeveniment.
2: De fet, la festa de la bicicleta enguany serà el 27 de juny, just una setmana abans del pas de la volta francesa per Cubelles. Ja ho hem pogut veure fins i tot en el cartell, no? Amb aquest groc del típic mallot del Tour, però parlem de la festa de bicicleta. A banda d'aquest canvi de dates i doncs, aquesta coincidència amb el Tour, què és el que teniu preparat?
3: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles.
2: Pel que fa als circuits, això no canvia, eh? És el de sempre. Aquests dos circuits, el curt i el llarg, i la gent pot triar quin fa.
3: No, és un circuit, eh? És un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
2: La sortida està prevista cap a les 7 del vespre, a partir de les 6, però ja comença a haver-hi ambient allà al poliesportiu, sempre doncs, la gent va arribar una mica abans, mira, les disfresses també de tots, i no sé si també hi hauran doncs, això, els sortejos, totes aquestes festes ja habitual de la festa de la bicicleta.
3: Sí, a l'acabar la pedrejada, doncs, al poliesportiu es farà doncs, aquesta entrega de premis, sortejos, en aquestes bicicletes que sortegem, també es donarà ara el repartiment del merchandising que ens proporciona el Tour i més o menys sempre seguim el mateix guió per aquesta festa.
2: I hi ha un altre punt, un altre vessant d'aquesta festa que és la part solidària. Ja fa uns anys és una festa solidària, aquest any doncs es manté.
3: Es manté, el preu de la inscripció puja a 2 euros i encara estem acabant de trobar doncs, aquesta, on anirà recaptada aquesta inscripció i jo crec que durant aquesta setmana o la que ve doncs, ja anunciarem a l'entitat on farem aquesta entrega de la inscripció.
2: Per inscriure's ha de ser presencial, Com s'han de fer i a partir de quan?
3: Doncs a partir del 15 de juny es poden acostar al poliesportiu on està el conserge i allà es podrà fer el pagament d'aquests 2 euros i es podrà inscriure i es donarà el dorsal.
2: Això, no sé si hi ha una data o fins al dia de la carrera estarà obert.
3: En principi intentem fer un termini 2 dies abans, però sí que és cert que al final la gent s'acaba decidint el mateix dia i sempre deixem obert fins a l'últim moment perquè la gent es pugui inscriure, però sí que és cert que per nosaltres tindre una previsió per poder poder otorgar el merchandising, per poder demanar al Tour de França que ens doni un X número de merchandising per poder repartir a tothom. Sabem que al final, a última hora, sempre s'apunta molta gent, per tant, per nosaltres és una mica hàndicap perquè de cara al merchandising, de cara a la previsió que tenim de tot, doncs ens resulta una mica més complicat. Per això demanem que si la gent ho té clar, doncs que s'apunti amb antelació.
2: Doncs a partir del 15 de juny, al poliesportiu, doncs aquesta inscripció amb 2 eurets als participants, aportació que després es destina íntegrament amb una finalitat social, i bé, en tot cas, doncs esperar aquesta festa de la bicicleta, aquesta 36a festa de la bicicleta que, com dèiem, doncs, va de la mà de l'arribada del Tour. No sé si se'n sap massa del pas per Tour per Cubelles, però esportivament realment és un pas, no? Tampoc podrem veure molt o estar molt a prop dels ciclistes.
3: Bueno, per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
2: Clar, és que el Tour de França, o sigui, clar, és de França a Cubelles, sobta, no? Vull dir que no pot passar cada any perquè al final és una volta francesa. Llavors, que passi per Cubelles és estrany.
3: Sí, jo no ho entenia, quan al principi vaig rebre el correu, jo no ho entenia, perquè tampoc estic picat en aquest esport, però sí, em va sobtar, i la veritat que per part nostra, ostres, molt, molt content. A part, es farà unes guinguetes també per part del Tour de França, per tant serà xulo.
2: Això, com dèiem, serà el 5 de juliol, una setmana abans la festa de la bicicleta. A partir del 15 de juny les inscripcions ja estaran obertes. David, que és regidor d'Esports, com sempre, moltes gràcies per acostar-te a l'emissora i fins la propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
2: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
1: Segons ha explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
3: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta

0: 2 en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
1: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser a principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
1: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. Avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució.

0: El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
1: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
0: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
2: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
0: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
2: O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la... I quin és la pregunta que ens fem? Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
0: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
2: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortir d'una pel·lícula i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no? Les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
0: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de novel·la Cuba Lletres.
3: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
4: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això doncs, s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
3: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
5: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
3: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O., de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
6: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic, i llavors volem dedicar aquesta, algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
3: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escrivá, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
5: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra a tota la història.
3: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat en projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciutat de Sombres, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
7: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
8: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, es convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
3: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'Espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous, i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. per poder demanar el servei de l'espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
9: Torna la Festa de la Bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a Festa de la Bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués.
10: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
9: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
11: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
12: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Comença a arribar la calor a Cubelles i comencen també a acabar les competicions esportives i es comença a preparar un estiu. A més, un estiu que aquest any serà protagonista la bicicleta. I ho serà per l'arribada del Tour i, evidentment, no podia faltar també la festa de la bicicleta, que enguany doncs, estarà molt lligada a aquest esdeveniment que passarà per Cubelles el 5 de juliol. Abans, però, hi haurà la 36a festa de la bicicleta i per parlar-ne tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Ques. David, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: És un estiu de bicicleta. Jo no sé si la gent està preparada o no, però si ja habitualment Cubelles té aquesta festa tan emblemàtica, aquest any amb el pas del Tour sembla que agafa com més protagonisme, no?
3: Sí, la veritat que bueno, la idea de la festa de bicicleta aquest any era moure-la de data per al tema de la calor i que bueno, al final festes de bicicleta anteriors doncs vèiem que fer un canvi de data era el millor, però bueno, aquest any, doncs, com has comentat, el 5 de juliol doncs, és el Tour de França i volíem doncs, ficar-ho la setmana anterior per doncs, fer aquesta prèvia d'aquest Tour de França i aprofitar doncs, aquest esdeveniment.
2: De fet, la festa de la bicicleta enguany serà el 27 de juny, just una setmana abans del pas de la volta francesa per Cubelles. Ja ho hem pogut veure fins i tot en el cartell, no? Amb aquest groc del típic maillot del Tour, però parlem de la festa de bicicleta. A banda d'aquest canvi de dates i doncs, aquesta coincidència amb el Tour, quina és, què és el que teniu preparat?
3: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles.
2: Pel que fa als circuits, això no canvia, eh? És el de sempre. Aquests dos circuits, el curt i el llarg, i la gent pot triar quin fa.
3: No, és un circuit, eh? És un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribar del moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
2: La sortida està prevista cap a les 7 del vespre, a partir de les 6, però ja comença a haver-hi ambient allà al poliesportiu, sempre doncs, la gent va arribar una mica abans, mira, les disfresses també de tots, i no sé si també hi haurà doncs, això, els sortejos, totes aquestes festes ja habitual de la festa de la bicicleta.
3: Sí, a l'acabar la pedalejada, doncs, al poliesportiu es farà doncs, aquesta entrega de premis, sortejos, en aquestes bicicletes que sortegem, també es donarà el repartiment del merchandising que ens proporciona el Tour i més o menys sempre seguim el mateix guió per aquesta festa.
2: I hi ha un altre punt, un altre vessant d'aquesta festa, que és la part solidària. Ja fa uns anys és una festa solidària, aquest any doncs es manté.
3: Es manté, el preu de la inscripció puja a 2 euros, i encara estem acabant de trobar doncs, aquesta, on anirà recaptada aquesta inscripció, i jo crec que durant aquesta setmana o la que ve doncs, ja anunciarem a l'entitat on farem aquesta entrega de la inscripció.
2: Per inscriure's ha de ser presencial, Com s'han de fer i a partir de quan?
3: Doncs a partir del 15 de juny es poden acostar al poliesportiu on està el conserge i allà es podrà fer el pagament d'aquests 2 euros i es podrà inscriure i es donarà el dorsal.
2: Això, no sé si hi ha una data o fins al dia de la carrera estarà obert.
3: En principi intentem fer un termini 2 dies abans, però sí que és cert que al final la gent doncs s'acaba decidint el mateix dia i sempre deixem obert fins a l'últim moment perquè la gent es pugui inscriure, però sí que és cert que per nosaltres tindre una previsió per poder doncs també poder otorgar el merchandising, per poder demanar al Tour de França que ens doni un X número de merchandising per poder repartir a tothom. Sabem que al final, a última hora, sempre s'apunta molta gent, però tant per nosaltres és una mica hàndicap perquè de cara al merchandising, de cara a la previsió que tenim de tot, doncs ens resulta una mica més complicat. Per això demanem que si la gent ho té clar, doncs que s'apunti amb antelació.
2: Doncs a partir del 15 de juny, al poliesportiu, doncs aquesta inscripció amb 2 eurets als participants, aportació que després es destina íntegrament amb una finalitat social, i bé, en tot cas, doncs esperar aquesta festa de la bicicleta, aquesta 36a festa de la bicicleta que, com dèiem, doncs, va de la mà de l'arribada del Tour. No sé si se'n sap massa del pas per Tour per Cubelles, però esportivament realment és un pas, no? Tampoc podrem veure molt o estar molt a prop dels ciclistes.
3: Bueno, per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
2: Clar, és que el Tour de França, o sigui, clar, és de França a Cubelles, sobta, no? Vull dir que no pot passar cada any perquè al final és una volta francesa. Llavors, que passi per Cubelles és estrany.
3: Sí, jo no ho entenia, quan al principi vaig rebre el correu, jo no ho entenia, perquè tampoc estic picat en aquest esport, però sí, em va sobtar, i la veritat que per part nostra, ostres, molt, molt content. A part, doncs es farà unes guinguetes també per part del Tour de França, per tant serà xulo.
2: Això, com dèiem, serà el 5 de juliol, una setmana abans la festa de la bicicleta. A partir del 15 de juny les inscripcions ja estaran obertes. David, que és regidor d'Esports, com sempre, moltes gràcies per acostar-te a l'emissora i fins la propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11, al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns, 15 de juny del 2026. Comencem doncs aquesta tertúlia, l'última abans de tancar la temporada de la tertúlia, que va engegar doncs, com sempre, a finals de setembre, principis d'octubre, i que es tanca ara, fent aquesta pausa per agafar ja les vacances, diguem, estivals, i tornarem a l'octubre. Per tant, la darrera tertúlia d'aquesta temporada, i ho fem en companyia d'una banda de Cinto Bel. Cinto, benvingut.
1: Hola, bon dia a tothom, bon dia a Cubelles, gràcies per la benvinguda.
0: També tenim el Marcel García, què tal?
2: Hola, molt bé, gaudint de l'estiu. Ja. D'aquest estiu avançat.
0: Caloreta, caloreta.
2: I tant.
0: La Carme Minoranza, què tal?
3: Molt bé. Bueno, bon dia, Cubelles.
0: I tornem a estar aquí. I la Lola Lorente, què tal, Lola?
4: Hola, què tal?
0: Bé, doncs això, arribant la calor, ja ho dèiem, no? Bé, parlarem també una mica de la temporada estival, en el sentit de que quan arriba aquesta temporada hi han hagut doncs, preparatius previs, no? Ben aviat tindrem la Revetlla de Sant Joan, que és el que dona inici, no?, aquest estiu, però també doncs, s'ha de posar en marxa serveis com el de salvament, que porta un cert retard. Aquest és un dels temes que comentarem avui a la tertúlia, però abans comencem doncs, per una altra qüestió, i és que l'Ajuntament no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda. Després de la Junta de Portaveus, el Govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que no hi ha cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar l'any. De fet, doncs, vam tenir aquí tant a la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, com a l'Alba González, que és la tresorera municipal. Els serveis informatius van entrevistar doncs a la regidora i a la tècnica, a la tresorera, per parlar una mica d'aquesta situació de l'Ajuntament en relació amb el Ministeri d'Hisenda. Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, acompanyada doncs, de l'Alba González, com deia, en tresorera municipal, doncs, han donat aquestes explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles, i al llarg d'aquesta entrevista doncs explica el següent, no? Que el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat els problemes amb el Ministeri, això sí, que va bloquejar les transferències per no informar de les línies generals del pressupost, i doncs, segons ha explicat la regidora, van optar per deixar aquests tràmits en segon pla per centrar-se en els serveis públics municipals. També un punt van entrar a treballar la tresorera, que va entrar el mes de juliol passat, i els tècnics que mancaven, es va resoldre aquesta situació i el Ministeri va ingressar totes les transferències retingudes sense més conseqüències. Això ho deia també la tresorera municipal, l'Alba González, donant les seves explicacions. La segona qüestió que es va tractar en l'última junta de portaveus és la inclusió de Cubelles entre els 80 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament de proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025, i segons la regidora d'Hisenda, l'Alexandra Corbillo, diu que l'Ajuntament no necessita adherir-se a aquest mecanisme perquè pot pagar, i l'equip de serveis econòmics ja està encaminant doncs, aquesta situació per reconduir aquest període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest 2026. En aquest cas, el govern local també i els serveis econòmics admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que no està tenint cap altra conseqüència amb els proveïdors ni els concursos o licitacions públiques. I en una lectura política de la situació, també la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, diu, ha desinformat amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus celebrada dimecres passat. I d'altra banda, doncs, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost, que s'aprovarà definitivament el ple extraordinari de

0: Sentit, doncs, parlant de l'etapa període mitjà de pagament, no? Tornant a explicar, doncs, que s'ha passat dels 28 dies als 90 dies en el pagament a proveïdors, que se superen els marges legals i genera interessos de demora. També parla l'oposició de l'incompliment de la llei d'economia sostenible, que l'Ajuntament va estar inclòs durant 4 mesos en aquesta llista d'incompliment per no comunicar la liquidació del pressupost, fet que ha comportat la retenció de les transferències a l'Estat. I pel que fa a la valoració de l'oposició, doncs, el regidor Dani Pérez de la CUP ha qualificat aquesta trobada de dimecres, ell l'ha qualificat amb llums i ombres, tot i l'anunci del govern de poder gestionar aquesta situació internament mitjançant una circular informativa als departaments, persisteix una falta de confiança notable, segons el Dani Pérez de la CUP. Diu que s'estan enterant de coses perquè les estan dient ells, i que és molt preocupant amb un govern que no ha tingut pressupost el tren de la majoria absoluta. Bé, una mica, doncs, aquestes són les declaracions. També critica especialment la falta de visió política i la gestió dels recursos humans, recordant que els problemes de personal en els informes d'intervenció i contractació són una realitat denunciada des de fa anys i no pas un imprevist. I l'oposició també ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, PP i CUP. Diu que consideren insuficients també les explicacions del govern sobre aquests mecanismes de pagament a proveïdors ni sobre les retencions al Ministeri d'Hisenda, i segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, qui ha parlat en nom de tota l'oposició, els grups han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri, una cosa que hem confirmat perquè a posteriori, doncs, s'ha entrevistat també a la regidora responsable de l'Ajuntament, no? Hisenda, Alexandra Corbillo.
1: Agafa aire.
0: Sí, és que Déu-n'hi-do,
2: És que la notícia
0: sí,
2: és...
0: Sí. Una mica per donar tota la informació, perquè segurament deu haver gent que ens està escoltant, però, home, i per situar-los
2: no,
0: també.
2: No ho saps, no sabem què parlem.
0: Bé, en tot cas, queda clar, doncs, una mica com ha anat, no? Tot plegat. A partir d'aquí, no sé si voleu donar el vostre punt de vista com a tertulians i tertulianes.
1: Tu mateix, bueno, per començar. Jo, el que, referent a aquesta notícia, penso que la justificació que es dona de referent a aquesta situació és sempre la manca de personal. La manca de personal, que no hi ha pressupost i que tot es retrasa, però és un problema endèmic, perquè tots els municipis, i parlo de Cubelles com puc parlar d'un altre municipi, qualsevol altre, els ajuntaments sempre retrasen els pagaments. No sé per quin motiu, sempre hi ha aquesta moratòria de pagament, en vez de 24 o 25 dies ja són 90 i més, alguns. Clar, llavors això no justifica el fet de que l'oposició pugui entrar a demanar explicacions, perquè ja ho saben, realment ja ho saben. Això només és una estratègia política per la situació que es dona en el govern municipal i res més. Jo penso que d'alguna manera és justificar la situació de l'oposició per demanar explicacions, però realment, com repeteixo, ja ho saben què és el que està passant.
3: Però hasta el punto de que haya zero persones para hacer este tipo de gestiones.
2: No sé si hi ha zero persones o no, però el que tu dius, tu, jo crec que no és per l'oposició qui té que conèixer aquestes coses, és la ciutadania,
1: som nosaltres.
2: O sigui, que jo crec que les explicacions que demana l'oposició són més que raonables,
1: raonables. No, jo no critico això.
2: No, per això. I com tu deies, el problema és que hi ha un culpable, és no tenir pressupost al 2025.
1: Exacte.
2: I qui són els culpables? L'equip de govern
1: municipal.
2: Perquè tenien majoria per aprovar-ho.
1: Sí.
2: Per què no l'han fet? Per raons polítiques, suposo, que no s'han posat d'acord en coses d'aquestes. Però bueno, jo crec que és un merder, sincerament, aquest sí. Que... i que no s'hagin adherit, pues, jo penso, i possiblement soc mal pensat, que és que perquè tenen que presentar molts papers,
1: molta documentació,
2: sí. De per què no lo fan i per què unes coses sí i unes altres no. Però bueno, jo crec que explicacions són necessàries i no les han donat.
4: Jo el que reivindicant, que la setmana passada ja també ho dic, lo vas dir, que la falta de personal és evident i que tenen que posar-se les piles, perquè ja és a tot el que engloba l'Ajuntament i qualsevol informació que demanis, d'igual el departament. Llavors, bueno, que hi ha molta gent qualificada, preparada, i si necessita personal, tindran que invertir. I per la part de no adherir-se com deia el Marcel, sí, aquesta part a lo millor és negativa, però a llarg termini, si fas la documentació com cal, ja

0: això és una assegurança de que ja no te passa més. Mm-hmm. I no hi ha comissions, diguéssim, que poden haver de demora.
1: Sí, sí, sí, que
0: és evitar
1: de demora, sí.
0: Que fas un treball, si lo fas bé, és per tota la vida, i estàs tranquil de que si hi ha alguna cosa, tens un respald darrere teu. Sí. I crec que és una equivocació per part de l'Ajuntament.
1: Sí, sí, perdona, Carme. Que deia l'Àngels quan ha llegit la notícia, no? Que abans, fa 3 anys, se pagava 28 dies. Ara més de 90.
2: Això diu el de la CUP, el Dani Pérez.
1: Bueno, no sé si...
2: Entenc, doncs, que deu ser així.
0: Però també serà...
1: Suposem que sí.
3: No en totes les empreses funciona igual. Parece ser que unes factures tenen major recorrido i altres menor recorrido. Depende.
4: Depèn de la quantia,
0: suposo. Però si van tindre el problema del bus, que el bus estava sense pagar des de no sé quan. Vull dir que això ja és el que deia també el Cinto, és que tot plegat és endèmic.
4: Sí, hem de tenir en compte que Cubelles ja té
0: 18.000
4: habitants.
0: Això és el que dic jo
4: més,
0: sempre.
4: Però l'administració continua sent la mateixa. El personal que gestiona el govern, el poble, diguem, és el mateix. Vull dir,
0: però
4: que
0: no
4: això
0: són els mateixos.
4: Tindrien que anar amb increment en conseqüència el personal
3: que hi ha al
4: poble.
3: Per això hi ha un servei de recursos humans, no? Que si hi ha falta de personal,
0: però
3: que
0: vayan i recursos.
3: Porque a veces las bajas no saben cuánto se va a alargar. Sí, si es que estamos hablando de que las personas estaban de baja, lo que es la casualidad es que la Corbillo decía que...
2: Sí, la Corbillo diu exactament que Cubelles va viure una situació catastròfica, en paraules textuals, i que va estar 6-7 mesos doncs amb aquesta situació, sobretot entre el desembre del 2025 i el gener del 2026, que no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Hi ha un ajuntament sense tècnics, doncs no pot tirar endavant res absolutament perquè és la persona que signa. Són declaracions textuals que heu escoltat de la regidora.
3: Però meses, o sea, que digas o alguna setmana mentre hacen la gestió, però meses, és que me parece demasiado, perquè hay un montón de gente... Però qualificada.
1: De totes formes, parla de 2 mesos, no? Parla del desembre i del gener, no? Del desembre del 2025 i del gener del 2026.
2: Diu sobretot aquests mesos,
1: aquests
2: però
1: mesos,
2: que sí que la situació catastròfica era de fer ja de 6-7 mesos, perquè, clar, al final hi ha hagut baixes entremig, tècnics qualificats... Bueno, hi ha hagut diferents situacions. Sí que el que es concentra és a finals de desembre del 25, gener,
1: sí, és quan tancar
2: l'any. Ha de fer el tancament de la liquidació.
3: Claro, però quan empieza la primera baja, que ya te pones un poquito las pilas, la segunda baja, ya creo que ya puedes ir buscando a alguien que vaya haciendo un poquito el trabajo, ¿no?
2: Y si ya no es que hayan algunas places que, clar, al final no és l'Ajuntament,
1: són tècnics, són tècnics.
2: Són de l'Estat, o sigui, és l'Estat qui ha de posar aquest suplent, no? Aquesta, mentrestant, algú de la casa pot agafar aquesta feina, però de manera puntual.
3: Claro, si ja no dona la sola suya,
1: no pot signar aquestes coses.
2: El que diu la tresorera és també, per la seva banda, no?, que es va prioritzar, ella quan arriba, el mes de juliol, es va prioritzar, doncs, això, el tirar endavant,
1: el dia a dia,
2: necessitats,
1: no?
2: El dia a dia, perquè també el ciutadà tampoc no notés aquesta mancança, doncs, de la gestió a Hisenda, no? El que passa que, clar, per altra banda, es van trobar amb aquesta situació, segons la regidora, doncs una situació catastròfica. Ella, el que acota el que temps, no? Finals de desembre del 2025, gener del 2026. Bé, no ho sé, són declaracions que fa un i l'altre, les interpretacions, vosaltres, al vostre punt de vista, també com a tertulians, no sé, Lola, què volies dir? Que t'he tallat.
3: No, que jo estava pensant en això, tampoc sé com se gestiona lo de dar más trabajo a gente o una oportunidad o yo qué sé, durante unos meses o... Es que no sé cómo se gestiona.
2: Hi ha encàrrecs que depenen de l'Estat, això sí.
1: Però sí, l'intervenció i la secretaria, la resta...
4: Només són aquests dos càrrecs.
1: Sí, sí, la resta, en principi, no.
2: I la tresorera, també.
4: Tresorera, ministra, o sigui, secretaria...
2: El que passa que tu pots posar gent de la casa... no sé si és un mes i no pot estar, o sigui, de manera temporal,
1: sí, temporal,
2: no?
1: Sí.
2: Però clar, no ho sé.
0: Però
2: final,
0: és
2: quan
0: que...
2: veus que falten no sé quantes persones, perquè ella diu es va quedar a l'Ajuntament amb un zero patatero,
3: a zero, sí, lo dice ella.
2: Ho diu així, en declaració.
1: Sí, no,
2: personal,
3: si serà ja veritat. Ja no veiem venir, no?
1: Però sona, moltes vegades, sona una miqueta excusa, no? Perquè qualsevol cosa que passa a l'Ajuntament és que no hi ha personal. però per què no hi ha personal, clar.
4: Que posin.
1: Que posin,
4: exacte. Carai, si hi ha, tu, que això és molt
1: no,
4: fàcil.
1: Si en baix, baixes...
4: Te'n vas al paro, tu... I
1: no, allà, però allà, si, allà, si hi ha una bossa de treball a l'Ajuntament,
3: claro,
1: una bossa
3: està.
1: De treball, que és... Però clar, costa diners. Però bueno, les baixes també estan subvencionades per la Seguretat Social o perquè sigui. No el 100%, probablement.
4: Bueno,
1: però bueno, per una part sí. Pues això, no, un ajuntament no pot funcionar sense personal. És evident,
3: personal.
1: És evident. I com deia la Carme, en qualsevol puesto de l'Ajuntament,
3: sí, sí.
1: Sempre
3: el
1: és la
3: problema,
1: misma resposta.
3: Sí.
1: No, és que no tenim personal. No tenim
0: o
1: personal.
0: Estan de baixa, bueno. O han marxat. Vull dir, jo m'he trobat en això moltes vegades. Bueno, porto, encara estic aquí liada. Però el que més és que, de cara al futur, és el que jo dic sempre, és la previsió. Al final, si fem previsió de les coses, jo crec que adelantem que tenim feina per fer i adelantar coses, i després una vegada instaurades ja se van fent soles i a lo millor és molt més fàcil, però que posin més personal perquè són 18.000 persones,
4: clar,
0: que
4: clar.
0: No són 8.000 ja.
2: Segons diu ara l'Alexandra Corbillo, no? Doncs això, ella diu que l'Ajuntament no necessita adherir-se, com dèiem, aquest mecanisme de pagament a proveïdors perquè pot pagar i l'equip de serveis econòmics ja està encaminat a hores d'ara,
4: sí, però...
2: per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest 2026.
0: I tindrem ella, demora?
2: Ella diu doncs, que està reconduït,
1: sí, clar,
2: i per
1: sí,
2: tant
1: sí,
2: doncs, que
3: sí, sí, està encaminada.
2: Es reduirà aquests 90 dies.
0: Sí,
2: no?
0: Però a lo millor això conlleva una demora.
4: O sea, possiblement.
0: Però sí, llavors també al final
1: però,
0: acabem pagant més d'una acció, no? Diguéssim, tenim conseqüències d'aquesta
2: ella,
0: acció.
2: Ella admet que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, també ho admet al llarg d'aquesta entrevista. També hi ha que diu que hi ha certes factures que han de passar per ple, però que no són totes les factures les afectades i, bueno, i que per tant també vol concretar que clar, hi ha factures que els plens són quan són i que han de passar per ple, que també això fa que s'endarrereixi aquest període
1: i
2: en d'altres que es poden pagar doncs, més ràpidament.
1: I a l'altra banda són les empreses que no cobren, que clar, també tenen elles que pagar els seus empleats,
3: claro.
1: I tot això,
3: claro.
1: I moltes empreses, aquests no pagaments per a elles és terrible perquè tenen que o demanar un préstec o qualsevol altra cosa, però són diners que l'empresa privada en aquest cas pues, té que posar.
4: Això és una conseqüència.
1: Una conseqüència, clar. Clar.
4: Deixes de pagar personal, deixes de pagar els teus propis proveïdors.
1: Clar.
4: Que tu estàs fent un servei a l'Ajuntament, però el material que tu compres
3: claro.
4: També l'has de pagar. No et paguen, tu no pots pagar. Vull dir, és un peix que es mossega la cua.
1: Sí,
4: això
1: sí,
4: és una
1: sí.
4: conseqüència.
3: Jo recuerdo que en alguna tertúlia, en mi caso personal, jo havia comentado que al principio de venir aquí quise un servicio de una empresa, llamé, y lo primero que me preguntaron, que me llamó la atención, y claro, ahora voy entendiendo, era si llamaba del ayuntamiento.
1: Claro,
3: si,
1: claro.
3: Si el trabajo era para el ayuntamiento.
1: Sí.
3: Y digo, no lo entiendo, soy una particular. Y dice,
1: sí, sí.
3: Es que el ayuntamiento no paga.
1: Ah,
3: y yo
1: claro,
3: digo,
1: claro.
3: Ostras. Pero claro,
1: claro,
3: en su día no entendía
4: es que,
3: este
4: es que,
3: tipo.
4: He de pensar que els ayuntamientos en general... tenen problemes per trobar empreses que els hi
1: sí.
4: facin un servei. Hi ha empreses que sí que treballen assíduament amb els ajuntaments i aquests ja ho tenen claríssim, ja saben que cobraran tard i mai, com diuen, no? Però el que vol entrar a treballar en un ajuntament corre un risc perquè no sap que el pagament quan el tindrà. Llavors...
3: Igual las empresas que trabajan de continuo no tienen mucho problema, a lo mejor son las que siguen
4: bueno,
3: cobrando.
4: Porque tienen una
1: bueno,
4: tienen un coixí
1: important.
2: Al final hi ha factures que s'aproven
3: claro,
2: per ple, i
3: claro.
2: Si la gestió, pel que sigui, doncs l'organigrama, o sigui, l'organització, doncs no pateix aquest problema, com diu la Corbillo, aquesta
3: sí.
2: situació catastròfica, doncs clar, si s'atura l'engranatge,
4: clar.
2: Encara porta
4: clar.
2: Més retard. I si hi ha factures que per la quantitat econòmica que sigui han de passar per ple, i els plens són quan són, doncs clar, aquí també la demora, no? Que no vull justificar res, però sí que és el que una mica també diu
1: sí, sí.
2: La regidora, no? Al final acaba dient que reconeix que hi ha problemes organitzatius a solucionar i que per tant diu ara doncs, que s'estan encaminant. Tot cas,
0: bueno,
2: segurament
0: confiem.
2: En
1: bueno,
2: a parlar, no?
1: Veurem confiem. Si aquest dimecres que en teoria s'aprovaran els pressupostos, pues, bueno, el pressupost d'aquest any serà més de 2 milions més que l'anterior. Pues, veurem si una mica va per personal que és absolutament bueno, necessari, no?
0: Jo anava a fer
1: però bueno, no ho sé.
3: Habíamos quedado que las cosas que tenían que ser por ley, que no se podían pedir para los presupuestos estos
0: participativos.
1: No, pero no solo los participativos, no, es el presupuesto general del ayuntamiento.
3: Es que estaba pensando ahora,
1: No. Això és diferent, això és diferent.
0: Mararen a la Moreneta que sigui així.
1: A Lourdes, no?
0: Lourdes, jo vaig estar aquest cap de setmana, no? Ja he estat.
1: Molt bé.
2: Ja que has tret el tema del pressupost el del 2026, doncs sí, aquest dimecres hi haurà un ple extraordinari per aprovar definitivament aquests pressupostos del 2026. La sessió està prevista doncs per aquest 17 de juny a les 9 del matí i bé, ho podreu seguir també en directe per Ràdio Cubelles. Unitat Covellenca, PSC i Cubelles en Comú Podem volen doncs aprovar definitivament aquest pressupost. Per aquest motiu, després d'esgotar el termini d'exposició pública i al·legacions, convoquen aquest ple extraordinari amb aquest únic punt de l'ordre del dia. I bé, dijous passat es van reunir, com dèiem, amb aquesta comissió informativa extraordinària corresponent. El govern municipal doncs va haurà d'informar també de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació aquesta aprovació definitiva que ha de permetre doncs tirar endavant aquest pressupost 2026, que sigui efectiu, vaja. I segons la proposta aprovada, inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost s'eleva fins als 27 milions d'euros, el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, i que era de 25 milions d'euros, i l'executiu local doncs va assegurar en aquell ple aleshores que es tracta d'un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Bé, aquestes són les informacions que tenim, ara per ara.
1: Sí, però anem tard, clar, doncs estem quasi al juliol.
4: Ja acabem l'any.
1: Ara l'agost de vacances.
0: Nosaltres ja tenim vacances.
1: Comencem.
4: Hem de començar a treballar els pressupostos de l'any que ve.
1: Però que és que l'any passat tampoc hi havia.
4: Però és que a més a més Marcial pensa que l'any que ve hi ha eleccions.
1: Home.
4: I automàticament aquí tindran que córrer per justificar moltes coses.
1: Ja se nota, sí, sí.
4: Tornarem a asfaltar
1: ja es veu, carrer, ja es veu, ja es veu.
4: Tornarem a fer pintades a bon, O sigui, ja es veurà, però a partir d'aquí el que estem dient ara ja hi ha moviment. Per tot arreu els veus, que els polítics que van fent ja la seva presentació, imatge, vendre allò, carinyo al poble.
0: Jo t'estimo molt.
4: Sí, però ja els coneixem, eh?
1: Bueno,
4: més és... aquests que porten tants anys ja els coneixem. Els cada que vindran anys. Nous o no sabem si vindrà algú, però aquests no, però els que ja porten anys...
0: No ho sé.
1: Ja. De nou, jo crec que no hi haurà molts.
4: No, però vull dir...
1: Que sí, dintre del partit pot haver-hi nou personatge.
0: Però es necessita un bon treball i més, no sé.
4: Mira, saps què et dic jo, Carme? Digues. Allò que diuen renovar-se o morir.
0: I tant.
4: I aquí convé un canvi. Jo sempre ho he dit, ja fa temps que ho estic dient, que aquest govern municipal hi ha moltes persones que porten molts anys.
0: Sí.
4: I vulguis o no,
0: tindria que ser caducitat
4: sí, senyora,
0: al posto.
4: Dues legislatures i s'acaba. Això és el que tindria que ser. El que passa és que, bueno, aquests partits no ho contemplen i llavors tenen aquesta continuïtat, però jo penso que es tindria que anar renovant les imatges de la gent que governa el poble, perquè, hosti, agafen una sèrie de costums, no dic vicis, eh?
1: No.
4: Costums, dinàmiques, comportaments que sembla que no fotin res, i realment potser sí, però que treballen, però sembla que no fotin res, perquè ja els coneixes, els veus cada dia, dius, coño, altra vegada tu, torno a saludar, si fa un moment que t'he saludat, vull dir que et passeges molt, doncs és això, no?
2: De totes maneres, hi ha ajuntaments que tenen majoria absoluta i no tenen aquest problema i porten molts anys,
0: Però si funciona, perfecte.
4: No, jo no parlo de majories ni de minories.
2: Sí, però vull dir, Canyelles, no? Té pràcticament majoria absoluta.
1: Sí, sí,
2: la Rosa. Veus que van avançant, no?, aquell municipi.
4: Clar.
2: Però a vegades també quan hi ha situacions de pactes no deu ser tan fàcil. Tampoc,
4: no, també és veritat, això però és veritat, eh?
0: Lo que de, bueno, jo porto dient sempre és que l'Ajuntament, el poble en general, tot està pitjor que abans. El problema és que si fan per al poble i treballen per al poble i dius, ostres, que bonic, han fet això, han fet aquí, han posat un parc, han posat un carrer superbonic amb flors, o lo que sí, al que sí, una imatge, no? Ventre una imatge. Però Cubelles és que es dona pena perquè la gent que estén aquí des de fa molts anys, jo porto 50, i aquest cap de setmana he parlat amb les meves amigues, que porten també més o menys al mateix temps, i deien totes que no viuen aquí, però si estiuessen, que el poble està fatal. I lo de l'escombreria ja no,
4: no, no,
0: no parlem.
4: No entrem en aquest tema.
0: Però, clar, aquesta gent que ve el cap de setmana, que clar, venen el cap de setmana i a l'estiu, diu, oi, i ara què faran? I clar, em pregunten a mi, i ara què passarà? I ara no sé què. Digo, mira, no sé què dir-te.
2: En tot cas, d'aquí menys un any tenim unes eleccions municipals, sí. A partir d'aquí cadascú vendrà el seu programa polític, la gent, la ciutadania té el seu dret a vot, i a partir d'aquí veurem doncs, com es configura, no?
1: Sí,
2: el nou govern, doncs, d'aquí tot just un any, pràcticament.
0: Però clar, els estiuans o que tenen segona residència no voten aquí. Vull dir,
1: no, clar, però
0: que aquí tenim un problema també important.
2: Bueno, hi ha molta gent empadronada a Cubelles que potser no hi viu, però...
0: Bueno, sí, hi ha d'altres que no viuen i no estan empadronades.
2: Que també és molt important que la gent estigui empadronada a Cubelles, perquè també són diners que rep que rep l'Ajuntament per cada persona empadronada.
1: Els paguen aquí.
2: Doncs també reben diners no, com a Ajuntament i poden gestionar millor.
1: Sí, sí, i tenen beneficis també, si estan aquí, clar. O sigui que... La zona blava, per exemple.
4: No, però
1: és veritat. Si no estàs empadronat, tens que pagar com si viniràs de Barcelona o de Madrid.
4: El que abans comentàvem, de que Cubelles té 18.000 i més persones ja vivint aquí, però la gestió a nivell de carrer, diguem, continua sent la de fa 40 anys enrere.
0: Però pitjor.
4: No 40 anys, aviam. No exagerem, 10 anys enrere, posem pel cas.
0: Sí, però jo...
4: No va en conseqüència a l'evolució de la gent que viu.
0: Ni l'urbanisme, per exemple, tampoc. No es prevé.
4: No es preveu.
2: El pla general, vols dir tu, no?
0: Sí,
2: que el tenim aturat de fa molts anys.
0: Sí, clar, sí. És que està pitjor. No és que esté aturat, si estigués igual, però és que està molt pitjor tot.
2: Bé, no s'ha tocat.
1: Exacte. Sí,
0: però se deteriora, Àngels.
1: Clar que se deteriora, i tant.
4: Tu deies que abans donava més gust o era més maco viure a Cubelles, ara no és tant, però bueno, és en conseqüència d'això.
0: Sí, clar.
2: Vinga, parlem ara dels pressupostos participatius, ja en vam parlar la setmana passada. Bé, però aquest divendres hi va haver un punt al mercat, que és interessant, no?
1: Jo l'he vist.
2: A l'apropar aquests també pressupostos participatius a la ciutadania. Hi va haver aquest punt doncs amb dos personal tècnic no, que van estar amb les tabletes perquè la gent doncs, pogués conèixer quins són els projectes que es podien votar, que són un total de 12, i bé, va passar gent diversa al mercat per poder fer doncs, aquest vot. En tot cas, anem a recordar doncs, aquestes 12 propostes també, perquè les votacions segueixen obertes i, per tant, fins al 21 de juny la gent que vulgui fer aquest pas de votar doncs ho pot fer.
1: Aquesta setmana,
2: doncs sí. Iniciatives que es poden votar. El tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere. La col·locació de marquesines a diverses parades a l'autobús urbà i diferents actuacions de millora de la jardineria al passeig marítim. També la llista inclou la creació de parcs infantils accessibles i inclusius per a infants amb mobilitat reduïda, una nova decoració al passeig de la Marina amb finalitat turística, una àrea de descans amb ombres i font d'aigua potable, també en aquest mateix espai, al passeig de la Marina, i l'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona. Altres propostes són la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona, la instal·lació de taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, la reforma i millora de l'Escape Park, la renovació de la xarxa de protecció de la sala sociocultural per reforçar la seguretat dels assajos dels castellers i la creació d'un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà. Bé, en tot cas, recordar que aquesta votació també es pot fer de telemàtica a través de la plataforma que hi ha, la plataforma per votar, i a banda d'això, si hi ha algú que no sap com fer-ho, es poden acostar al centre social, inclús a la biblioteca, al casal d'avis i a l'espai jove, que allà els hi assessoraran i podran fer aquesta votació. I comentar que com a màxim pots votar tres opcions i una única vegada, clar, és, has de ser empadronat.
4: Això s'ha fet sempre, no?
2: Sí, jo dic, la votació sí.
4: La votació sí, però la presentació en públic perquè la gent pugui escollir les diferents...
1: Jo crec que no, i jo lo veig molt bé, perquè al mercat va moltíssima gent gran, sobretot, i bueno, aquesta gent normalment no va entrar a la web de l'Ajuntament per fer la votació, i allà Bueno, te ho demanen,
4: te ho demanen.
1: No, jo tampoc no l'havia vist, però pues aquest divendres, bé, jo també, aquest divendres ho va veure allà el Víctor, allà con la tablet.
2: La Núria Gené, també, l'arxivera sí, municipal, sí, i el coordinador de comunicació, allà al Pèl
1: I
2: del Canó.
1: I estaven allà al Pèl del Canó, exacte.
2: Sí, sí.
1: I jo crec que està bé, perquè s'apropava la gent i le demanaven si clar, volia fer-ho, i jo crec que, bueno, està bé, està
0: és una opció més.
1: Quan més gent vote, més
4: clar,
1: millor, no?
4: No queda tancat, això, clar, queda sí, més obert i la gent pot participar. I
1: clar,
4: més,
1: perquè si no, el que passa és que cada comunitat que ha proposat un
4: envia tota la pena.
1: Clar, no.
4: Això és normal.
1: I tant que és normal, i tant que és normal, però clar, o sigui que... Però al final el que tenen més...
4: Aquí es va presentar...
1: Més pes, pues...
4: La ràdio es va presentar sí, una proposta... per les reformes de la ràdio i a més, i pues, va haver-hi una moguda.
1: Clar, no.
4: I a més va proclamar pel micro, mobilització, tothom que vulgui. Sí. Recordes, Àngels?
2: Bueno, al final es mou molt per WhatsApps, eh?
1: Sí, moltíssim, clar, moltíssim.
2: Jo he vist moltes propostes que es mouen per WhatsApps, sí, sí. Les mateixes persones que ho proposen, molts, clar, són associacions, que al final, que dèiem, són necessitats que hi ha, i una manera és utilitzar els pressupostos participatius, clar. Que ja agradaria, no?, que això ja es fes, dèieu vosaltres, no?, que ja formés part del pressupost.
3: Clar,
1: algunes coses sí.
3: Lo estuvimos comentando el otro día, que había cosas que igual ya deberían darse por hecho, que se tenían que hacer, no utilizar este dinero para este tipo de propuestas, pero claro.
4: I més, són uns diners que són escassos, perquè no...
1: 300.000 euros.
4: Sí, però no arriba per tot,
1: No.
0: Perquè compten los del 2025 o 2024?
1: No, són esos calés, són per aquest any.
0: De la Diputació.
1: Sí, són per aquest any. 300.000,
0: crec que recordar.
3: I vosaltres què creieu que va...
2: No volem incitar el vot, encara
1: no, clar.
2: Que no ens diguin, no?
4: Sí, no diguin que fem
0: preferències.
1: Sí.
3: Molt bé, sí.
2: En tot cas, que cadascú faci aquesta votació,
1: seva,
2: ja veurem els resultats.
1: Sí
2: que és cert, doncs, que un cop finalitzis donaran a conèixer com ha anat aquest recompte i quins són els projectes, no? Que, doncs, això, que entraran dins la planificació municipal i a partir d'aquí doncs el regidor s'ha compromès a, doncs, això, a que ell com a regidor de Participació Ciutadana s'haurà acabat, doncs, diguem, la seva tasca, i això, doncs, es passa als departaments competents perquè executin els projectes. Així mateix ho va explicar el mateix regidor. Perquè s'executi. Hi ha un pressupost municipal que entenc que inclou, doncs, aquestes partides d'altres projectes que van quedar, doncs, per fer, que estan votats però que estan pendents d'executar-los. Esperem, doncs, que això, que dins el termini, que no sigui molt, molt llunyà, no?, es vagin veient visibles, no?, aquests projectes que estan votats, doncs, a través d'aquest procés participatiu, que molts de nosaltres suposo que ens agradaria que fos, doncs, no 300.000 euros, no?
1: Més diners.
2: Que així potser podríem demanar projectes, doncs, que veiem, no?, que es van repetint com a demanda ciutadana, que molts d'ells potser s'han demanat, però clar, si surt d'aquesta quantitat econòmica ja no poden estar dins d'aquests pressupostos participatius.
4: No, si estan per sobre ja no poden.
1: Sí.
2: Això et dic, perquè jo em ve al cap, no?, el que sempre esteu demanant, no?, molts de vosaltres, no?
1: La piscina, sí, però bueno...
0: I
1: hi ha moltes coses que fer.
0: Xulo, eh?
4: Tot arribarà, no us preocupeu.
0: No, home, jo des de fa 5 anys us estic esperant.
4: Però bueno, tens...
0: Com agua de mayo.
4: Aquí
0: com
4: tenim la gran avantatge que no tenim piscina, però tenim la platja.
1: També, i tant.
0: Home, però a tots
1: els
0: turistes, sí, sí. A Vilanova també tenen platja, i a Cuny també tenen platja.
4: No miris els pobles del costat.
0: No comparo res.
4: Tu mira el de casa teva, home.
0: Sí, jo m'estimo Cubelles, no m'estimo los demés, per això demano la piscina.
4: Però tu sempre la comparació amb els altres, no?
0: No, jo m'estimo que el meu poble estigui molt bonic.
4: Clar que sí.
0: I que tingui de tot.
4: Clar que sí, que no falti de res.
1: Aquest any, que és any electoral, es faran els propostes participatius.
4: Les promeses a partir d'ara veuràs
3: el
4: que aniran prometent.
3: Teatre,
0: tot. Sí, tenim moltes coses. El cinema que en tenien, ja no tenim... No sé, encara que sigui una vegada. Bueno, tenim el de la fresca.
1: Bueno, el de la festa major.
4: Jo diria que en els pressupostos participatius aquests 300.000 euros podien haver anat dedicats a l'Aliança. Conya, aviam, si una vegada ja l'acabem...
1: Per pagar el deute.
2: Clar, però és que l'entitat, l'Aliança, és privada.
1: És privada.
4: Però escolta, que l'assumeixi l'Ajuntament, que ens l'acabem d'una vegada, perquè escolta, no pot ser això.
0: Seria la manera.
2: Més coses,
4: un altre tema. És molt fàcil això, eh? Jo tinc una proposta per aquest tema, però no ho penso.
1: No la digues.
4: No toca dir.
2: Avui petit comitè.
4: No, un altre dia parlarem, però avui no.
1: A la volta de vacances.
0: Sense el micro.
2: Vinga, el socorrisme que diu la notícia, que es desplegarà més enllà del 15 de juny, que precisament és avui. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista al Canal Blau que el socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny, per tant, doncs no sabem, en els propers dies, que és la data habitual d'inici del servei, seria doncs avui mateix. El regidor Noeda ha comentat que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del previst. També, si escolteu el tall de veu, diu que intentaran posar algun reforç. Bé, no tenim més informació, ja ho anirem a mirar a les platges de Cubelles i veiem algun reforç, però ara com ara no tenim el servei de socorrisme desplegat. I segons la documentació publicada per l'Ajuntament, de les dues empreses concursants, la guanyadora seria Sealan On Offshore Service, amb seu a Tarragona, per una oferta d'uns 270.000 euros pel 2026, amb possibilitat de tres pròrrogues més. Bé, això és el que diu la notícia.
4: El regidor en concret no pot dir que pot posar un reforç, perquè un reforç té que ser una persona titulada com a socorrista. Si no és un socorrista, no pot haver-hi ningú allà de reforç. Què és això?
1: Bueno, però l'empresa, suposo que l'empresa el reforç s'ha contratat per l'empresa, no?
4: Si l'empresa es compromet a posar algú, vale.
1: Clar, sí,
4: però així com poden dir, en Cinto que vagi a fer...
1: No, això no.
2: Que si tinguéssim un voluntariat, allò, no sé, per exemple, quan hi havia el grup de riscos, hi havia com un cervell, com, vaja, de voluntaris, no?
1: Sí.
2: Que el tinguéssim formalitzat i tal, potser sí que se'ls podria demanar un suport a les platges. Sí,
0: com una espècie com de protecció civil.
4: Això és el que abans hem comentat amb el Marcial, que estem en plena temporada d'estiu, gairebé plena temporada de platja. Els socorristes ja tindria que fer un mes que tindrien que estar a les platges,
1: almenys al cap de setmana,
4: almenys al cap de setmana. Clar.
2: També hem de dir que no és obligatori pel municipi, per les característiques que té Cubelles,
1: però...
2: i que és veritat que, clar, la tradició ens porta que sempre hi ha hagut aquest desplegament, clar. I llavors la gent ho espera
1: dona més tranquil·litat a tothom, no?, que va a la platja i veu que hi ha un socorrista, que si passa qualsevol cosa, pues jo crec que si és un servei públic, obligatori o no, fonamental, perquè això dona seguretat. I hem parlat abans, però cada any és el mateix i quan termina un any ja saps que l'any següent tens que tenir un socorrista o uns socorristes, no?
2: El que passa que com que el contracte s'ha hagut de fer un nou contracte, una licitació nova, entenc jo que si va més enllà del 15 és que deuen haver presentat una al·legació, s'ha de resoldre algun tràmit.
3: Tenien que haver empezado antes.
1: Falta de previsió, no?
4: El contracte va acabar al setembre o octubre de l'any passat. De l'any passat fins a aquest han tingut temps de sobres de fer un nou contracte, una nova licitació, presentar que es presentin noves empreses que vulguin fer socorrisme.
3: Claro,
4: hi ha temps, que ara a última hora encara diguen que no està clar. Home, no fotem. Això és mala gestió i s'ha acabat.
3: Falta de personal.
0: Falta de previsió.
4: Esto es un voto menos que van a tener mío en las próximas eleccions.
1: Que tu no votes aquí.
4: Per això ho dic.
2: Sí, que no te'n padron ni ràpid no podràs.
4: Clar.
3: Vinga, fes-nos el favor. Un vot pot ser molt.
2: Seguim, va. Cubelles celebra l'edició número 36 de la Festa de la Verema el 27 de juny com a prèvia del tour. Les inscripcions per aquesta pedalada solidària s'obren el 15 de juny al poliesportiu. Digues, Marcial.
1: El que has dit de la Verema, és de la bicicleta, és de la bici.
4: Jo també he dit que...
1: Sí.
2: No,
1: de la bicicleta.
2: Ha estat un lapsus, eh? No.
0: Les ganes.
2: Sí. Bueno, l'estava la bicicleta, eh?
0: Anaven bé perquè ja teníem previsió per la Verema.
2: Bueno, la Verema ja s'està organitzant, eh?
1: També, sí.
0: Anaven de totes maneres, anaven bé, també.
2: No, bueno, turisme,
1: turisme, sí.
2: Bé, en tot cas, edició número 36... Enguany el gran protagonista doncs, sobre rodes serà el pas del Tour de França pel municipi el pròxim 5 de juliol i com a avançala d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat l'edició número 36 de la Festa de la Bicicleta pel dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. I hem tingut doncs, aquí els estudis de la ràdio, el regidor d'Esports, el David Ques, que ha explicat en una entrevista aquí a l'emissora que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. I a més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran merchandising oficial del Tour i com és tradició es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada i altres categories. I el preu de la inscripció per a aquelles persones que vulguin participar és de 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que no sabem quina és a hores d'ara, però que es donarà a conèixer properament. L'organització recomana també apuntar-se amb antelació i d'aquesta manera doncs, es pot fer una previsió millor del material que han de repartir. Bé, ja sabeu que sempre us dona una bossa amb aigua, un entrepà, no? Una mica de, doncs, sí, sí, això d'avituallament per la gent que hi participi. No sé si vosaltres sou dels que aneu a la bicicleta, altra gent potser no pedala, però sí que col·labora i compra doncs, aquesta entrada solidària,
1: sí,
2: per també doncs, això, ser solidari, no? amb aquests diners que aniran segur que un projecte social interessant.
1: No, està molt bé, jo crec que està molt bé perquè
3: sí, jo també, jo també, sí.
5: Divertida. No, és una iniciativa molt bonica
3: per a les famílies, inclús
1: sí,
3: els grups.
1: Sí. Jo crec que està.
3: No,
1: i aquest any, com decía l'Àngel, clar que és que el Tour passa per la...
4: Passa,
1: sí, sí, sí.
4: Però bueno, vull dir que no ho veureu, eh?
1: No, els ciclistes segurament no. I els cotxes que van 2.000... delante,
2: a darrere i davant. El Tour serà el 5 de juliol, que és una prèvia, no? Però bueno, repartiran merchandising i tal, per una mica començar a parlar de Tour i tot això.
1: Està bé. Vilanova està plena ja de cartells del Tour, eh? A tota la Rambla, a tota la carretera estan posant, eh?
2: I Cunit, no? He vist.
1: Cunit,
2: no? Han pintat, no? Han pintat al prop de la carretera també, no? Sí, que es vegi de color groc, que he vist Tour, no sé què.
1: Sí.
2: O sigui que...
1: Bueno, és un aconteciment, eh? Que passi per un poble és sempre... És,
4: no dic mundial, sí, però europeu, sí.
1: Sí, mundial, eh? Mundial, és, bueno, és la carrera ciclista més important del món,
4: important,
1: no?
4: Sí, sí.
1: O sigui que
4: sí,
1: jo crec que és... Està molt bé.
4: Que bueno, passi, que passi per aquí, escolta'm, això tindrem que posar un cartell ben gros, eh?
3: Dia festivo.
4: Quan passin els ciclistes, que aixequin la mà. Saludant a la gent de Cubella, home.
3: O l'acompanyes con tu bici.
4: No, hombre, no perquè ells corren molt.
1: Sí, sí.
4: Corren molt.
1: Molt més que nosaltres.
4: Mare.
2: Bé, en tot cas, això, que si, no sé si vosaltres us apuntareu a la bicicleta o coneixeu d'algú, doncs que
1: sí,
2: de promocionar-ho.
1: El nostre grup sí que sé. Els jugar-los
2: sempre
1: estem allà. Sempre.
4: I després fan un gran esmorzar o van a fotre un gran vermut.
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
1: Alguna coseta farem, sí, segur. Clar, segur, segur.
5: A les meves nebodes, també, bueno...
4: Però això és el típic que fan els cicloturistes.
1: Clar,
4: aquests que surten el diumenge en bicicleta,
1: sí, sí.
4: No.
1: No és per fer esport, eh?
4: No, van a fotre uns esmorzars d'aquells de forquilla, però...
1: Dels bons, dels bons, sí, sí.
4: Déu-n'hi-do, eh? I després diuen, arriben a casa i vas rebentat, no tinc ni ganes de menjar. I la mestressa diu, bueno, pues reposa, eh? Sí, sí. Dutxa, tranquil. No, és que no puc més, estic fet por.
1: Sí, sí, s'ha posat...
4: Fart.
1: Bon, sí, sí.
5: D'esport i de menjar.
4: De menjar.
2: Vinga, parlem també de la campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis. S'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, 89 professionals es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona, i ho faran en torns entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda, franja de màxim risc i afluència als espais naturals, i en 3 sectors: el nord, el centre i el sud, que el que inclou uns Cubelles, i ja que abraça l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. I a més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació estarà també de guàrdia des del mes de maig fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. Bé, aquesta és la informació.
4: Està bé, això sí que ho hem de tenir en compte i s'ha de recolzar tota aquesta gent que treballa per mantenir doncs, els boscos que no es cremin. I penso que nosaltres des d'aquí els hem d'engrescar i els hem d'animar, eh?
1: I els voluntaris, que aquí també ja estan, sí, els ADFs, sí,
2: sí. Grups de riscos que... Covelles, no?
1: Sí, sí, sí, sí, també, sí, sí, i bueno, jo crec que... Mira, ahir tornàvem de que vam estar a la platja d'Aurú aquest cap de setmana, i a l'altura de Vilafranca, a les 6 de la tarda o coses així, havia un incendi. I van trucar, però ja estaven avisats els bombers i tot, i bueno, suposo que no haurà anat a més, no? Però
3: és que nosotros bueno, también podemos tener pequeños gestos, no tirar colilla por la ventanilla del coche...
4: Això no es fa, en principi, detalles, sí, si tu veus algú pots denunciar, tu veus un cotxe que va davant i tira la burilla per la finestra, tu pots agafar la matrícula i denunciar-lo, perquè és clar, vull dir, això
0: és un risc.
1: No, és un risc, enorme.
0: Jo me'n recordo a Barcelona quan anava en la moto tots els dies, clar, jo anava en la moto i els cotxes llançaven. I més d'una vegada m'apropava quan arribava al semàfor, li deia, la propera vegada mira darrere si portes algú, clar, perquè és que llavors... I bueno, almenys se quedava així com dient, m'ha pillat.
3: Pensava que lo cogia si se lo metia sobre
0: el dedo. No, em donava temps, però sí que li picava i li deia... Una altra vegada miras, però ja no és que me mirese a mi, sinó que no lo llances, sí?
3: Claro.
1: No, clar, d'això se trata. Clar,
2: i
1: però bueno.
2: També diu la notícia en una segona part que en relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament ha contractat recentment una empresa especialitzada per l'elaboració d'un pla de treball pel manteniment de les franges perimetrals al municipi i de les parcel·les municipals, així com el suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la seva futura contractació, que és una segona part, no? La importància de tenir...
4: Les franges
2: net,
4: perimetrals,
2: no?
4: Què vol dir això? No ho sé, eh?
0: Jo crec que
4: no
0: és la limitació, per exemple, Mestrader, això és un polvorín, diguéssim, que si allà... Que no m'escolten. Ja. A dalt. Bueno, pues eso.
4: Les que toquen a les finques, clar, ja. El bosc que toca o la boira.
0: I el que és la limitació de Cubelles, per exemple, a los límits, bueno, perquè, pues, clar, les parts de bosc més alt... això està brut.
2: I les parcel·les municipals, que l'Ajuntament també té parcel·les, i per tant els terrenys, els solars municipals, els terrenets.
0: I els particulars, que també és important, que hi ha molta brossa, en alguns.
4: Que vagin allà on hi ha la discoteca, aviam si ho netegen.
0: Ui, si tenen allà l'exemple. Primer la frente.
4: Per això dic, que vagin comencin per allà.
1: Es va cremar fa un parell d'anys, no?
0: Sí, algo va passar. Sí,
4: perquè hi ha tanta brolla i tanta...
0: I mira que podria haver allà un parc bonic, eh?
2: Bé, en tot cas, ara per Sant Joan, sobretot, molta cura.
1: I tant.
2: Molta cura, perquè clar, és quan...
1: Perquè ha plogut molt i el...
4: Sota el bosc està molt...
1: Està ple.
2: Més coses. Tenim també doncs, una altra notícia, que és que el cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Nord 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. I bé, doncs es va fer una presentació ara fa uns dies a la biblioteca i doncs això, els organitzadors encara no han fet pública la programació prevista, però sí que asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats. Doncs amb noves veus i alhora ampliaran la reflexió sobre múltiples formes que adopta avui la narrativa negra. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social tornaran a ser els principals escenaris d'aquest programa del Cubelles Noir, que començarà doncs, amb una projecció d'un curtmetratge, el Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra, càrrec de Joaquim Micó, un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, això també ho avançava el Pedro Batxa, que és el director del Cubelles Noir, i entre els convidats també destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrin, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lainez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuxel, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre aquests nous camins de gènere. I un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà. Així mateix també ho explicava el mateix comissari, Xavier Borrell, i un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere al llarg de les dècades. Bé, una mica aquest seria el resum.
1: Sí.
2: I què en pensem, no?, de que es mantinguin el temps aquest Cubelles, no?
1: I tant.
2: Perquè crec que ja són més de 11
1: edicions, sí. 10 premis, però 11 edicions ja aquest any, no? I, bueno, jo crec que cada any és més important, no?, perquè ja és un referent, sincerament, no solament a Cubelles, no?, a la comarca del Garraf, a Catalunya, i hi ha moltíssima escriptors també que venen de la resta de l'estat, i cada any és una miqueta més important. La participació també de la gent d'aquí, del poble, del voltant, pues és molt important, i jo crec que són 4 dies bueno, que per la cultura del poble és molt interessant, no? I com tu has dit, hi ha moltíssims escriptors famosos alguns, i altres que bueno, que estan començant i necessiten una empenta, exactament, no?
2: Sí.
1: Això, i bueno, una característica important del festival és que els premis se otorguen a dones que han escrit en català o en castellà, que han publicat novel·la l'any anterior, no? En aquest cas el 2025. I bueno, sembla que ara, el 2026, això de donar un premi a una dona, bueno, que no és molt... Però sí, encara, però hi ha gent que diu, però per què a una dona solament, no? Que més da que sea dona o home? Però clar, quan revises els premis que hi ha literaris, la majoria es donen a homes. La majoria, no? I bueno, des del principi, en Cubelles va decidir, els que estaven entonces, el Borrell i tot això, donar a dones, i jo crec que és una característica molt interessant i important per al poble.
4: Jo el que vull dir referent al Cubelles Noir, penso que això va començar com una espècie de prova o de broma, o de dir, bueno, fem una coseta així, no?
1: Agarra'm el cubata.
4: Sí, sí, exacte.
1: Agarra'm el cubata.
4: Sí, sí. Comença així i s'ha convertit en una cosa molt important. I això és un referent per Cubelles. Vull dir, Cubelles en el món...
0: sí, cultural, no?
4: El món negre.
1: Sí.
4: Està, és un referent. I penso que és una cosa que s'ha de valorar i s'ha de potenciar i es tindria que ajudar. Ara, el que jo no entenc, si abans era Cubelles Noir, ara per què és cinema negre? O si
1: no, és aquest any, solament... No,
0: és que
1: aquest any, la temàtica d'aquest any és el cinema negre,
4: negre,
1: no?
4: Vale.
1: Una miqueta, pensant que ara tot es fa en IA, no? La intel·ligència artificial, donar una volta al temps i tornar a Casablanca, per exemple, la pel·lícula del Bogart, no? que va ser l'obra de teatre que farem, serà Casablanca, sí.
0: I quan?
1: Reduït al 28, l'obra de teatre el 28 d'agost.
0: Bueno, jo vull,
1: 28 d'agost, clar, no, és libre, no hi ha...
0: Ah, val, no hi ha entrada?
4: No, el que fa de Sam.
0: Ah, val, pues llavors ahir...
4: De Sam, qui és el que fa de Sam?
1: Un noi molt maco. I és blanc.
4: Ah, bueno.
1: És blanc. I jo soy Humphrey Bogart, cuidado.
4: Ui, el guapo de la peli. Ja sabrà fumando, no?
1: Home... Sí, porros.
0: Ui, que no es pot dir.
1: Perdó.
2: Vinga, 9 minuts que ens queden per les 11. Tractem doncs un altre tema, que és que el Club de Futbol Cubelles organitza el primer memorial Maria Talló el 20 de juny. El club enfrontarà els veterans de TV3 en un esdeveniment per recordar l'enyorat col·laborador. Això serà el proper 20 de juny al municipal Josep Pons i Ventura. Aquest serà l'escenari d'un esdeveniment molt especial i emotiu pel futbol local i, com dèiem, aquest primer memorial Maria Talló, organitzat pel Club de Futbol Cubelles. Aquesta jornada d'homenatge neix amb la voluntat de recordar la figura de Maria Talló, una persona molt estimada i estretament vinculada tant a l'entitat esportiva com a la vida social del municipi. Hi haurà un partit de veterans amb cares conegudes i aquest serà l'acte central. Serà, doncs, començarà a les 12 del migdia, un maig que enfrontarà una selecció de veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals de TV3, mitjà de comunicació on treballava el mateix homenatjat en Talló. I segons ha explicat el president del club, Toni López, en una entrevista aquí a la ràdio, la iniciativa va sorgir arran de converses amb el periodista Xavi Torres per retre-li un merescut homenatge. van coincidir al seu funeral Xavi Torres de TV3 i el mateix president, i bé, ho van lligar d'aquesta manera. I més enllà de l'espectacle esportiu, el memorial també s'ha concebut com una trobada de caràcter festiu i familiar, i després del xiulet final l'activitat es traslladarà al pàrquing del club, on es farà una botifarrada popular acompanyada de música per compartir anècdotes i records en un ambient distès. I per tant, la gent que vulgui participar d'aquesta botifarrada també pot fer aquesta inscripció a través de la pàgina del mateix club. Bé, no sé si coneixeu el Marià.
1: Sí, sí? Jo molt, perquè Marià també era dels primers que van participar al Cubelles Noir. Va ser un dels fundadors, i jo he compartit amb ell moltíssim temps. Una persona magnífica, magnífica, però bueno, va decidir que no volia viure més, i bueno, es va, bueno, però vamos, però aquest noi era un noi fantàstic, i aquesta iniciativa del club de Cubelles, que estava molt molt integrat també al futbol, el Marià, pues va ser molt bona, i molt, jo crec que s'ha molt ben acceptada per quasi, bueno, per moltíssima gent. Jo conec moltíssima gent que anirà
0: a
1: l'homenatge, al partit de futbol, i després a la festa del Cometas que es farà, no? I bueno, pues és una pena que no esté, però és un reconeixement també, no? I hi ha moltíssima, moltíssima gent que vol participar. I bueno, és lo que és.
4: Jo amb aquest senyor, pues, poder, amb aquest noi, poder, el veuria conèixer, però pel nom no en tinc referència. Però si era una persona molt vinculada a Cubelles...
2: El micro, no sé què has tocat el cable.
4: No toco res, sí, tu. No toco res, jo. Si això...
1: Ara, ja crec que ja
4: em sentiu.
2: Sí, ara. És que... per un moment s'ha entretallat,
4: sí,
2: això.
4: Ràdio Cubelles necessita reforma, sí o sí.
2: Pressupostos participació.
4: Sí. Bueno, el que anava a dir, no, jo en aquest xicot, o aquest noi, no vaig arribar a conèixer. Poder, però pel nom no em sona, però poder físicament sí que el hauria de conèixer.
1: Sí.
4: Perquè era una persona que, suposo, com tu dius, Marcial, era una persona molt vinculada, i diu la notícia, molt vinculada a activitats de Cubelles, doncs segur que el hauria de conèixer. Bé, jo m'adhereixo al que tu has dit, que les persones que han tingut molta activitat en el Cubelles, i sobretot en el futbol i en el món de l'esport i els mitjans de comunicació, doncs també necessiten aquest reconeixement. Quan un pren una decisió, doncs mira, s'ha d'acceptar la situació, i desgraciadament doncs hem de ser solidaris amb ell.
1: I tant.
2: Bé, doncs ens queden molt pocs minuts ja, i per tancar, doncs, parlem de la revetlla de Sant Joan, la Flama del Canigó, l'encesa de la Foguera i la revetlla popular. Doncs són els actes tradicionals que es fan, doncs, cada revetlla de Sant Joan a la plaça del Mercat, i aquestes, doncs, amb aquests actes sí, hi haurà aquest protagonisme la nit més curta de l'any. No sé si a vosaltres us agrada això de la revetlla, si participeu, sí, què en pensem?
4: Bueno, jo revetlla, abans sí, ara ja m'és igual. No, i ho dic en sèrio, jo ara tinc gossos i sempre n'hi tinc, ja. No? Però els haig de controlar, perquè se'm posen molt nerviosos, i llavors doncs penso que haig d'estar amb ells. Però jo penso que la gent sí que té dret, i tenim dret a divertir-nos, carai, i que, escolta, que prou tes penes dona la vida, tu, i poder disfrutar, juntar-nos amb amics i fer un bon sopar, i menjar coca, i jiji, jaja, i venga, va, a la verbena, no? Pues clar que sí, per què no?
3: Claro, una noche festiva, de amigos...
4: A l'endemà ja ens vindran els problemes.
1: Però no està mal.
4: Ja vindran els polítics a complicar-nos la vida. Però vivim, disfrutem-la.
3: Hay que aprovechar los buenos
1: momentos. Sí, està molt bé el sopar popular que se fa al mercat, no? Al mercat, i després la música, i bueno, i el que vingui, no? També, però està molt bé.
4: El que vingui, i el que no vingui, que vingui.
2: Bé, doncs tindrem els casellers del Foix, que seran els encarregats un any més a portar la Flama del Canigó, amb la qual els diables de l'agrupació de Valls Populars i les autoritats municipals encendran aquesta foguera a la plaça del Mercat, i a un quart de vuit a la plaça de la Fita, doncs això, hi haurà aquesta arribada, la portaran fins a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa Rosa Fonoll la rebin en nom del municipi, i seguidament s'iniciarà una cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat, on finalment es farà aquesta encesa de la foguera. I enguany, doncs això, a les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line i DJ de versions, fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per finalitzada aquesta revetlla. I també hi haurà servei de bar, sobretot recordar doncs, que hi haurà també taules i cadires, aquelles persones que vulguin doncs, portar el seu menjar de casa, uh-huh. doncs, tindran a disposició aquest servei, i que hi ha una ordenança, sobretot, de prohibició de la pirotècnia fora de les nits de la revetlla. Uh-huh. Crec que és important també recordar-ho.
4: Sí, jo recomanaria, sobretot, a la gent que aquest dia té la llibertat de poder tirar petards, que sigui aquest dia, que uh-huh. sigui la revetlla, i si pot ser a Cubelles la gent que vagi a la plaça al mercat a tirar-los.
1: Exacte.
4: Que així molestaran menys a la gent que té pitxos, animalets a casa, que poden passar-ho malament, uh-huh. i ho concentraríem tot en allà. Jo crec que seria l'adequat. I si pot ser, que no tirin un petalo fins aquell dia. Perquè,
0: home... Bueno, està prohibit, l'any passat va ser prohibit.
4: Però, bueno, no, està prohibit sempre, una... però, no, sí, però, van... però en tiren. Ja...
0: Sí, sí, a no les organitzacions
4: la gent,
0: i això.
4: La gent gran ja es controla més, però en els nanos,
0: les joves...
4: La gent d'anem, una piula, no sé
2: bueno,
4: què.
2: Bueno, jo no l'ordenen sempre, això tenim la policia, clar. Tu.
4: Ai, hombre, la policia tota feina tenen, la policia.
2: Bé, ens queda un minut, hem d'acomiadar aquesta tertúlia. Sintobel,
4: fins al setembre, no?
2: Xal García,
1: sí, bones vacances.
2: Carmen Granze,
5: sí, moreno, bones vacances, que...
4: ara sí que ens posarem morenos. Hem temps de prendre el sol.
2: Saludem a l'Oriol, també.
4: Exacte. Adéu,
2: Oriol.
5: A la Susana.
2: I al Jaume.
5: I al Jaume, Jaume.
2: Vinga, tornem, tornem.
5: Bon estiu, Cubelles.
2: Doncs a finals de setembre, ja tornem a anunciar la data. En tot cas, tanquem per període doncs, de programació d'estiu, fem una aturada, però tornarem a la tertúlia i, a més, amb temes interessants, com sempre. Moltes gràcies per la vostra participació. Fins una altra.
1: Adéu.
5: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència, si vols notar la diferència,
1: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: viure millor amb la doctora Teresa Joval.
1: Molt bon dia a tothom. Avui mirarem la nostra realitat de salut des de la possibilitat de la inclusió. Una inclusió que sempre és difícil, com és el treball en les persones que estan, que pateixen i que estan diagnosticades d'autisme. Sigui o no sigui palès, o sigui menys evident, els autistes, les persones amb autisme, es troben excloses d'accedir a feines que els hi són interessants. El funcionament cerebral de l'autista fa que tenen com a tret comú el cultiu d'interessos especials. Són devocions intenses i apassionades per temes concrets en els quals poden arribar a obtenir un grau proper a l'excel·lència. Per persones com els enamorats de les cuines, com aquests que ja de petits s'han disfressat amb un barretet de cuiner i un davantal i s'han vestit de xef per Carnaval, per Halloween, i s'han presentat als altres com si fossin cuiners, encara que fos amb edats tan petites que no haguessin a començar ni encara a parlar. El retard en la parla també és un tret habitual en les persones amb autisme. Aquests, doncs, cuiners vocacionals tan intensament viscuda els presenta una exploració intel·lectual, posant per cas com són l'estructura molecular dels hidrocoloides o el comportament de les floridures que produeixen el formatge blau i el miso. Arribar a poder investigar un ingredient, desglosar d'on ve, com utilitzar-lo, en quin context cultural es troba, tot això és un interès especial. I el cervell d'aquests cuiners mai no en té prou, sempre en vol saber més. La proclivitat a acumular i organitzar dades convertia la intel·ligència d'aquests cuiners enamorats de la seva feina en qualsevol cuina on treballés i la predisposa a fer associacions inesperades que poden portar grans salts creatius. L'enginy avança gràcies a la gent que no pensa de la mateixa manera que la gent neurotípica. Els defensors d'una acceptació més gran de l'autisme a la cuina afirmen que treballar braç a braç pot beneficiar tant les persones que estan dins de l'espectre com a les que no. Adaptar les feines als talents de cada treballador ha estat una experiència valuosa en petites i mitjanes empreses o en les que han esdevingut cadenes de restaurants que garanteixen la presència de cuiners autistes a les seves plantilles, dintre de les aspectes del que és preferiblement dir i més correcte i més respectuós, gent neuroatípica. Per contrari, amb els que ens suposem típics i que tenim un pensament molt menys enamorat en la majoria de les vegades. Realment ensenya a establir aquestes relacions amb la gent i aprendre què és el que els motiva i com poden ser més eficaços. Cal fer petits ajustos, però, un petit ajust amb un gran benefici, sempre és una cosa rendible. Per algunes persones,

Els empresaris que proporcionin temporitzadors de cuina per ajustar els estudiants amb la multitasca, un pas menor que, segons ell, també ajuda els treballadors neurotípics. Una empresa que gestiona centres de formació laboral a Bangkok, que es diu STEPS, passes, per adults neurodivergents, així com cafeteries i un forn que dona feina als seus graduats, va assessorar un gran grup hoteler i va recomanar instal·lar mapes, etiquetes i altres senyals a les seves cuines. Els rètols estaven pensats per ajudar els treballadors amb problemes de memòria o d'atenció, però van resultar populars per gairebé tothom. Va ajudar a incorporar tots els nous empleats més ràpidament, fossin o no neurotípics. Va ajudar la gent a treballar de manera més eficient durant els grans esdeveniments i va augmentar el sentiment de pertinença dels empleats. Chefs on the Spectrum, que és un altre grup de treballadors de la cuina amb aquesta direcció, encara s'està definint, però és probable que part de la seva formació es basi en l'experiència del moviment dels caps en cuines professionals. S'intentarà respondre a preguntes de com es pot treballar amb persones amb autisme i hi ha l'esperança que la carrera personal dels cuiners que ja ho han fet, que hagin donat els passos per moltes cuines abans d'arribar a la cuina adaptada i perfecta, per ajudi a canviar la visió que es té de l'autisme. El somni del cuiner neurotípic és ser aquella persona amb autisme que ha arribat al capdamunt del sistema de brigades i la passió i la determinació que tenen els porta a no arribar mai tard a la feina. Molts d'ells aprofiten l'estona de silenci abans que tothom se'ls comenci a incorporar per anar organitzant el seu dia a dia. Són mestres de la controlació del seu ambient? Sí, però són uns controladors generosos que permeten que es creï una gran idea de grup on el treball sigui més fàcil i més gratificant. Quedem-nos tots amb aquells dos grans topos. Un tret comú de l'autisme és el cultiu d'interessos especials, devocions intenses i apassionades per tractar temes concrets. Convertim això en una oportunitat, perquè la idea de contractar persones autistes com a un risc s'ha sobrepassat ja, i el risc real és deixar de tenir en compte un talent increïble.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
2: Gràcies, bon dia.
1: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
2: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
1: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
2: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
1: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
2: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
1: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
2: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
1: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs, aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
2: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
1: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
2: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això. O, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit. I llavors, per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
1: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
2: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
1: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
2: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
1: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, pots fer promoció també.
2: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
1: Sí.
2: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
1: Uh-huh. Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
2: Jo convido a les persones que formen part del Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
1: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, en quart de set de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
2: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
1: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
2: Adeu.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Bon dia, sóc Helen Dagle a la secció A prop Garraf per Ràdio Cubelles. Avui parlem amb Maurici Grau, músic i productor que hi és darrere del projecte La teva cançó. La teva cançó està transformant els teus records en autèntics hits musicals. Hola Maurici, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Explica'ns com neix aquesta idea.
1: Hola Helen. Doncs neix de veure que en els moments més importants de la vida, com seria un casament, un aniversari, un naixement, la gent sempre busca un regal que emocioni de veritat. Jo faig música des de fa anys i trobo que un dels millors regals que pots fer és posar-li banda sonora a la història que vols compartir. Convertir les anècdotes d'una família o d'una parella en una cançó professional que puguin escoltar i disfrutar tota la vida.
0: Serà preciós. I com es fa una cançó des de zero? Diguéssim, jo vinc, t'explico la teva vida i ja està, o com és?
1: Gairebé. El procés és molt fàcil i bonic. Primer em fas una explicació del que visualitzes, d'aquelles coses que, del que visualitzes tu que vols transmetre, viatges, records clau, anècdotes, després... Jo m'encarrego d'escriure una lletra perquè et sentis 100% reflectida i finalment entrem a l'estudi i fem la màgia component la música. Es graven les veus i ho produïm amb qualitat de ràdio.
0: I quin tipus de música feu? Haig jo de triar un gènere concret o adapteu vosaltres?
1: Doncs en aquest cas som totalment eclèctics. Ens adaptem al que ens demanin o a la personalitat de qui rep el regal. Ara fa poc vam fer un, doncs, que la noia li agradava molt el Coquemalla i vam fer una versió d'un dels temes del Coquemalla i va quedar molt, molt agraïda. Ara mateix estem preparant un mix per un casament i també passa d'una balada, o sigui, els estils poden ser superdiferents. Podem fer des de rumbes urbanes fins al Tzetangana, pop clàssic. Nosaltres, com nosaltres sabem de música, et podem ajudar a decidir l'estil segons la temàtica que tu hagis escollit.
0: És que avui dia es parla molt de la tecnologia, la intel·ligència artificial. Què fa la teva cançó que sigui diferent de qualsevol cosa que jo mateixa pugui fer a casa?
1: Bé, nosaltres unim la tecnologia més avançada amb el criteri i el bagatge d'un músic real. La tecnologia és una eina. És una eina fantàstica, però al fi i al cap és una eina. El que dona ànima a una cançó és saber on posar un arranjament de vents, com fer que la mètrica de la lletra toqui la fibra o com polir el so a l'estudi perquè soni compacte i professional. El nostre valor és l'artesania musical. O sigui, agafem la tecnologia i la posem al servei de l'emoció humana.
0: I un cop l'entregueu, on es pot escoltar aquesta música?
1: Us entreguem el fitxer en alta qualitat, moltes vegades amb muntatge, amb imatges, amb vídeo, i podem pujar la cançó oficialment a YouTube, també. El més bonic és que la teva cançó no té límits i fem qualsevol cosa que se'ns demani, aniversaris, casaments, i com diu sempre la meva amiga Helen, que també ens encanta posar a ritme projectes socials, corporatius i mediambientals.
0: És veritat, és veritat, perquè això mateix heu fet amb l'Entrebicis. Amb la iniciativa Entrebicis, que treballeu moltíssim amb empreses i col·lectius que volen transmetre els seus valors, no? Sobretot si són de caire sostenible, d'una forma més propera. Com a mostra, us deixarem ara amb la cançó de l'Entrebicis que estem presentant aquests dies. I l'anunci ens l'ha cuinat el cuiner Maurici a la teva cançó per Amics Entrebicis amb tothom, perquè el futur sostenible també es pot ballar. Moltes gràcies, aquí la teva cançó i a pedalar tots junts.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu.

0: dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al nostre podcast, anomenat La importància de l'escola entre els 0 i 3 anys. En primer lloc, ens volem presentar. Som la Martina, la Lucía, la Maria i jo, la Júlia, estudiants del grau superior d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí de les Roquetes. I avui parlarem d'un tema que considerem fonamental, que és la importància de l'escola entre els 0 i 3 anys.
1: Hola, jo sóc la Lucía i parlarem de que creiem que és important donar valor a aquesta etapa i entendre tot el que aporta al futur dels més petits, ja que moltes vegades es pensa que en aquesta etapa els infants només van a l'escola bressol o llar, però en realitat és un període clau per al seu desenvolupament emocional, social i cognitiu.
2: Bon dia, jo sóc la Martina i a més, no només parlarem des de la teoria, sinó també des de la nostra pròpia experiència, ja que les quatre hem realitzat les pràctiques tant en llar d'infants i jo en el meu cas també en una escola. Hem pogut viure en primera persona tot el que implica aquesta etapa.
3: Molt bé, jo sóc la Maria i al llarg d'aquest podcast parlarem sobre els diferents aspectes com el desenvolupament en aquesta etapa, el paper dels educadors i educadores, la relació amb les famílies i també compartirem situacions reals que nosaltres hem viscut amb els infants.
0: Així que
3: comencem!
1: Com ha dit la meva companya Maria, parlarem primer de tot de la importància del desenvolupament entre els 0 i 3 anys. Per començar, és important entendre que els primers anys de vida són decisius. És quan el cervell es desenvolupa més ràpidament i es creen milions de connexions neuronals.
2: Exacte. En aquesta etapa es construeixen les bases de l'aprenentatge, del llenguatge, de l'autoestima i de la manera de relacionar-se amb els altres.
3: I també és quan els infants comencen a explorar el món, a tocar, a experimentar, a moure's... Tot això forma part de l'aprenentatge, i no és casual, sinó que respon a una necessitat natural de descobriment.
0: Durant les meves pràctiques a la llar d'infants al Drac, de Vilanova i la Geltrú, el primer mes vaig estar amb el grup dels més petits, que eren els lactants, on el tracte era molt més individual i basat en el contacte i la seguretat, com agafar-los en braços o acompanyar-los en rutines, com el canvi de bolquer, per exemple. Després vaig passar al meu grup d'IU petits, que es diu els koales, que eren infants de 1 a 2 anys, on ja tenien més autonomia. He pogut veure com aprenien explorant i provant per ells i elles mateixes, i els hi he pogut acompanyar quan han començat a dir les seves primeres paraules, les seves primeres passes, i a poc adquirien més autonomia. La veritat és que ha estat un procés preciós i molt enriquidor.
1: I en el meu cas, estic treballant com a auxiliar a la llar d'infants Les Marietes de Cunit amb infants d'I0 i I1. He vist com fins i tot els més petits aprenen constantment, reconeixen veus, reaccionen a estímuls, comencen a comunicar-se. És impressionant.
2: I aquí és on l'escola infantil juga un paper fonamental perquè ofereix un entorn segur, estimulant i adaptat a les seves necessitats.
3: I per això ja no diem guarderia, sinó que diem jardí d'infants, perquè no es tracta només de cuidar o guardar, sinó d'educar des del primer moment amb intenció pedagògica.
2: Ara parlarem sobre el paper de l'escola infantil. A les escoles infantils tot està pensat, tant els espais, els materials, les rutines, res no és casual ni del mateix moment.
3: Jo vaig fer les pràctiques a l'Escataret, a una llar de Vilanova i la Geltrú, i vaig passar per tots els grups, tant d'I0, I1 i I2, i vaig poder veure com cada aula estava adaptada a cada edat d'infant, amb material específic i que fomenta la seva autonomia i la seva curiositat.
0: Sí, per exemple, els recolzes de joc permeten que els infants desenvolupin autonomia i prenguin petites decisions. Jo ho veia molt al meu grup quan volien escollir els infants a què volien jugar.
1: També les rutines. Les rutines són molt importants, com l'hora de menjar o de dormir. Els donen seguretat i estabilitat emocional. A les Marietes, els infants saben què passarà en cada moment del dia i això els hi tranquil·litza molt.
2: Jo vaig estar a la Draga de Cubelles fent pràctiques durant l'estiu i ara mateix estic a l'escola Llavets de Vilanova i la Geltrú. Sí que és veritat que es pot veure la diferència entre l'etapa dels 0 als 3 i dels 3 als 6, ja que aquesta base que es crea des de ben petits es nota molt més endavant. I es veu la diferència entre els nens que han passat per la llar d'infants i els nens que no, ja que tenen més autonomia i seguretat.
1: Això és veritat, Martina. I una cosa que és molt important és el joc, que a través del joc tots els infants ho aprenen absolutament tot.
0: Doncs sí, Lucía, estic d'acord amb tu. El joc no només és diversió, sinó que és la principal eina d'aprenentatge en aquesta etapa.
3: Ara seguirem parlant sobre el vincle afectiu i la seguretat, ja que creiem que és un aspecte clau quan es crea aquest vincle amb els educadors. Aquest vincle es construeix a través de la convivència diària, amb mirades, paraules, contacte, rutines i la manera de com l'adult respon a l'infant, dia a dia. El vincle amb la família és únic i indiscutible, però el dels educadors és complementari i molt avaluós, i no per això és més important.
0: Doncs sí, quan un infant se sent segur i estimat, està molt més disposat a explorar i aprendre, I jo, al DRAC, a la meva llar, vaig veure com els infants buscaven molt el contacte i la mirada amb els educadors i educadores.
1: A mi em passa cada dia treballant. Molts infants necessiten una abraçada o simplement que els hi parlis amb calma per sentir-se tranquils.
2: Aquest vincle no es crea d'un dia per l'altre, sinó que necessita temps, paciència i molta sensibilitat per part de l'educador.
3: Això demostra que la relació emocional és tan important com qualsevol activitat educativa. Nosaltres normalment pensem que les activitats són el més important de la llar, però aquest vincle a reforçar i fer també és molt important.
1: I, a més, una bona adaptació a l'inici de curs és fonamental per crear aquest vincle, tant amb els infants com amb les famílies.
0: Molt bé, doncs ara, al bloc 4, parlarem de la relació amb les famílies. L'escola infantil no substitueix la família, sinó que la complementa. I com ja hem dit abans, volem recalcar la importància que té l'etapa de l'adaptació, ja que és el moment on es crea el vincle més fort de confiança i de seguretat, tant com per part amb les famílies com amb els infants.
1: Sí, Júlia, i també és molt important la comunicació entre educadors i famílies. És clau pel benestar de l'infant. Hem d'estar en relació constant.
3: Exacte. Jo a l'escataret recordo com cada dia es feia un traspàs d'informació molt detallada. Si havia menjat bé, si havia dormit bé, si estava trist o molt més actiu. La família preguntava i les educadores li traspassaven la informació perquè estiguin tranquil·les.
2: Penseu que també és molt important escoltar les famílies, entendre com se senten i acompanyar-les, ja que estem deixant el seu nen amb gent que realment no coneixen fins que ja ha passat un cert temps.
1: I això passa sobretot amb els més petits, perquè deixar el teu fill o filla a l'escola per primera vegada no és fàcil.
0: Per això, crear confiança amb les famílies és tan important com crear-la amb els infants. Molt bé, doncs ara en aquest bloc parlarem de les nostres experiències personals. En el meu cas, com ja he esmentat abans a la meva llar, al DRAC, vaig aprendre que la paciència és clau. Cada infant té el seu ritme individual i no podem forçar-los. També vaig veure com petits gestos, com una mirada o un somriure, poden generar molta seguretat.
1: Jo, treballant a les Marietes, el que més m'ha impactat és veure com evolucionen tan ràpid. En pocs mesos passen de dependre molt de l'adult a començar a fer coses sols. És increïble el canvi que han fet des que vaig començar fins ara.
2: A mi m'ha ajudat molt veure les dues etapes, tant de 0 a 3 a la Draga com dels 3 als 6 al Llebeig. A la Draga vaig viure més la part emocional i de cures, sobretot perquè estàvem els més petits. I al Llebeig, que estic als 3 cursos, he vist més com tot això té continuïtat en l'aprenentatge més estructurat.
3: Durant la meva experiència a l'escataret vaig poder entendre realment la gran importància d'aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys. Abans de viure-ho de prop, pensava que aquest període estava més centrat en la cura bàsica dels infants dia a dia, com el canvi de bolquer o el fet de donar el menjar, però vaig descobrir que és una etapa clau pel seu desenvolupament global en tots els aspectes.
2: I finalment, destacar la importància de treball en equip entre els educadors i educadores.
0: Molt bé, doncs per acabar, podem dir que l'etapa de 0 a 3 anys no és només una fase de cura o aquest concepte que es té de que la llar és on guardem els infants, sinó una etapa educativa fonamental que ajuda en el desenvolupament de tots els infants.
1: L'escola infantil contribueix al desenvolupament integral de l'infant emocional, social i cognitiu.
2: El paper de l'educador és clau com a guia, acompanyant i figura de referència.
3: I també hem vist, a través de la nostra experiència, que és una etapa molt intensa, però alhora molt enriquidora.
0: Esperem que aquest podcast hagi servit per donar valor a aquesta etapa tan important.
3: Ja que en aquests darrers mesos, com haureu vist, han estat convocades diverses vagues educatives on han participat docents i personal educatiu amb l'objectiu de donar-li més importància a aquesta etapa, del 0 a 3. I des d'aquí, com a futures TEIs, volem donar el nostre suport.
0: Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio
6: què
5: Cubelles.
6: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui viatjarem al cor de la saviesa popular per descobrir una planta humil però sorprenent, la falguera, que podem dir que és la reina de les falgueres ibèriques. Durant segles, aquesta planta ha estat molt més que un simple element del sotabosc. Ha estat una peça clau en la medicina, l'artesania i fins i tot la màgia tradicional a tota la península ibèrica. Doncs la falguera, amb les seves frondes, que és la manera de dir les fulles, ha ofert una gran quantitat de recursos. Penseu, per exemple, en els usos tèxtils i de fusteria. Les frondes es recollien i s'assecaven per crear una mena de dinaroles o coves on jeien els nens i els animals de companyia. També es feien servir de matalassos per als soldats o de llan per als animals domèstics. Penseu que la falguera doncs, es donava de menjar també als animals durant els temps on es casejava el menjar. I tampoc podem oblidar no, el que és la indústria i l'artesania. Per exemple, també la decocció de la seva soca es feia servir com a cosmètic per rentar-se el cabell i afavorir el seu creixement. Aquest ús, Àngels, no sé si el coneixíeu. Una altra aplicació sorprenent era com a tint negre i brillant per als abrics de pell. I també pel cabell, vull dir que aquest ús també és bastant desconegut. Després també les seves frondes, o sigui la decocció de les seves frondes, s'utilitzava per cobrir el pa que es cuia al forn de llenya. Una tècnica per evitar que es cremessin i per aportar un toc d'humitat a la massa de blat de moro. O sigui, una cosa molt sorprenent que es feia servir. Ara, també... com a ús més tipus medicinal, doncs, per exemple, és una planta que s'ha fet servir per baixar la pressió arterial. Per tant, és un gran hipotensor i ajuda molt al sistema circulatori. També s'ha fet servir la seva decocció del que són les fulles, les frondes, doncs, per atendre problemes al sistema digestiu. Ara bé, és una planta que conté molts alcaloides, per tant, hem d'anar amb precaució, Àngel, si fem servir infusions doncs molt sovint, vull dir, ha de ser un ús ocasional, val? O sigui, es pot considerar, no és que sigui perillosa, però hem d'anar amb compte amb el seu ús. És a dir, si es consumeix amb excés, es considera una planta tòxica, tant pels humans com pels animals. Després també, la decocció de les seves fulles s'ha fet servir com a verí, com a insecticida i com a plaguicida, per exemple, per desparasitar els porcs o com a repel·lent de polls a la patata. A més, també les seves frondes, un ús curiós, era que quan hi havia ratolins a la casa, doncs es posaven aquestes frondes un cop assecades i els ratolins fugien. Aquest ús també bueno, és graciós. O sigui, és com una dualitat, no?, entre el remei i el tòxic, no?, vull dir, sempre és la quantitat, és una lliçó constant, no?, a la saviesa popular. També la falguera doncs, té una vessant molt coneguda en tot el que és rituals, no?, i la màgia popular. Per exemple, deia les creences populars que la falguera només floreixen i granegen la nit de Sant Joan. Sabeu que la nit de Sant Joan és una nit màgica per recollir les plantes perquè diuen que estan amb la seva màxima expressió dels seus poders. No? És a dir, que aquí a nit totes les plantes que recollim doncs, ens donaran molta sort i molta protecció. Per exemple, també no? Una creença deia pues, que recollien falgueres la nit de Sant Joan. Aquestes falgueres es posaven com a decoració a les portes de les cases i si hi havia noies solteres, doncs a l'endemà doncs, aquestes noies doncs, trobarien un noi que es volgués casar amb elles. També s'havia fet servir aquestes fulles de falguera doncs, com a amulet de la bona sort. És a dir, és una planta no, que ens dona amor i destí. També és una planta que... És una planta que bueno, s'ha fet... O sigui, últimament ens costa molt trobar-la al bosc perquè necessitem aquests boscs, per exemple, al Montseny la trobem molt, perquè necessitem aquesta humitat i necessitem aquesta ombra perquè creixi la planta. També s'ha fet servir molt com a decoració pels nostres jardins i penso que és molt bonic no tenir una falguera a casa. Espero que us hagi agradat aquest post i tornem ben aviat. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
1: GPEC. I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
3: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
2: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
4: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
2: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
3: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
2: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
3: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com, com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial: l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
2: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provenents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
4: La veritat que no dubtem, perquè els expedients estan avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
2: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Si et digués que et trobo a faltar, em quedaria curt.

He tornat a l'estudi, on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun núvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures que, i amb una humitat que avui serà força baixa, ben feble, amb marinades de xaló que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejó a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
5: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
6: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
7: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
6: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
7: O sigui, el Jordi ha fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
6: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
7: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortir una pel·lícula i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no? Les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
6: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de novel·la Cuba Lletres.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
8: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
9: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
8: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament, Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
8: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat. Això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
6: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades, i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
10: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. Avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
6: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
11: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, vale? Però màxim 3 i mínim una. i res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals. Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
6: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
12: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs, ben entrat al mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
13: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí a Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
12: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: augmentar
1: fades.
2: Quina beneitura, no?

Ja, un, dos, tres, i així em pots.

molt lluny.

Agate.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta estable amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun nuvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures i amb una humitat que avui serà força baixa. Ben feble, amb marinades de xaloc a Garbí la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejada a primera hora de la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provenents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
4: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé quina catàstrofe mundial ha de passar. saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
5: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
6: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
5: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella

0: clar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
1: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic, i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
0: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
1: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de Novel·la Cuba Lletres.
2: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
3: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
2: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament, i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
4: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
2: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última junta de portaveus,

0: és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
1: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
1: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions a aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzat el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
4: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
2: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
5: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins doncs, ben entrat al mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
6: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
5: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cuballetres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
6: Gràcies, bon dia.
5: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cuballetres?
6: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda, t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles, i llavors em crida molt l'atenció.
5: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cuballetres? Una mica, no sé si tenim una mica clar el format d'aquesta activitat, amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no?, en aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
6: Sí, mira, el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem? Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
5: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius, una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
6: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70... es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
5: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
6: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí, ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per ser documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
5: Molt bé. I, per tant, a aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
6: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
5: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
6: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
5: I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
6: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
5: I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
6: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
5: Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, pots fer promoció també.
6: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
5: Sí.
6: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
5: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
6: Jo convido a les persones que formen part del Cuba Lletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
5: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, en 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
6: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
5: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
6: Adeu.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: ¿Aló?
1: ¿Aló?
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al Passeig Marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
5: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1 a 1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2 a 1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeges et ves

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Dins roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
2: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provenents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
4: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
2: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre, mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles, hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Ninja Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns, 15 de juny del 2026. Comencem doncs aquesta tertúlia, l'última abans de tancar la temporada de la tertúlia, que va engegar, doncs, com sempre, a finals de setembre, principis d'octubre, i que es tanca ara, fent aquesta pausa per agafar ja les vacances, diguem, estivals, i tornarem a l'octubre. Per tant, la darrera tertúlia d'aquesta temporada, i ho fem en companyia d'una banda de Cinto Bel. Cinto, benvingut.
1: Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia, Cubelles. Gràcies per la benvinguda.
0: També tenim el Marcel García. Què tal?
2: Hola, molt bé. Gaudint de l'estiu. Ja. D'aquest estiu avançat.
0: Caloreta, caloreta.
2: I tant.
0: La Carme Minoranza, què tal?
3: Molt bé. Bueno, bon dia, Cubelles.
0: I tornem a estar aquí. I la Lola Lorente, què tal, Lola?
4: Hola, què tal?
0: Bé, doncs això, arribant la calor, ja ho dèiem, no? Bé, parlarem també una mica de la temporada estival, en el sentit de que quan arriba aquesta temporada hi han hagut doncs preparatius previs, no? Ben aviat tindrem la Revetlla de Sant Joan, que és el que dona inici, no?, aquest estiu, però també doncs s'ha de posar en marxa serveis com el de salvament, que porta un cert retard. Aquest és un dels temes que comentarem avui a la tertúlia, però abans comencem doncs per una altra qüestió, i és que l'Ajuntament no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda. Després de la Junta de Portaveus, el govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que no hi ha cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar l'any. De fet, doncs, vam tenir aquí tant a la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, com a l'Alba González, que és la tresorera municipal. Els serveis informatius van entrevistar doncs a la regidora i a la tècnica, a la tresorera, per parlar una mica d'aquesta situació de l'Ajuntament en relació amb el Ministeri d'Hisenda. Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, acompanyada doncs de l'Alba González, com deia, en tresorera municipal, doncs han donat aquestes explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles, i al llarg d'aquesta entrevista doncs explica el següent, no? Que el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat els problemes amb el Ministeri, això sí, que va bloquejar les transferències per no informar de les línies generals del pressupost, i doncs, segons ha explicat la regidora, van optar per deixar aquests tràmits en segon pla per centrar-se en els serveis públics municipals. També un punt van entrar a treballar la tresorera, que va entrar el mes de juliol passat, i els tècnics que mancaven, es va resoldre aquesta situació i el Ministeri va ingressar totes les transferències retingudes sense més conseqüències. Això ho deia també la tresorera municipal, l'Alba González, donant les seves explicacions. La segona qüestió que es va tractar en l'última junta de portaveus és la inclusió de Cubelles entre els 80 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament de proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025, i segons la regidora d'Hisenda, l'Alexandra Corbillo, diu que l'Ajuntament no necessita adherir-se a aquest mecanisme perquè pot pagar, i l'equip de serveis econòmics ja està encaminant doncs aquesta situació per reconduir aquest període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest 2026. En aquest cas, el govern local també i els serveis econòmics admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que no està tenint cap altra conseqüència amb els proveïdors ni els concursos o licitacions públiques. I en una lectura política de la situació, també la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, diu, ha desinformat amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus celebrada dimecres passat. I d'altra banda, doncs, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost, que s'aprovarà definitivament al ple extraordinari d'aquest dimecres 17 de juny, el consistori tindrà més recursos per poder resoldre alguns dels pagaments a proveïdors doncs que estan endarrerits. Recordar també que l'oposició va sortir doncs a fer declaracions, en tot cas les va fer Dani Pérez com a doncs, diguem, cap visible de l'oposició, i un cop es va salvar aquesta junta de portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament, doncs Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, PP i CUP consideren insuficients aquestes explicacions que ha donat el govern sobre el mecanisme de pagament a proveïdors i les retencions al Ministeri d'Hisenda, que bé, doncs aquestes explicacions creuen que no s'acosta una mica al que ells consideraven. I en aquest sentit, doncs, parlant de l'elevat període mitjà de pagament, no, tornen a explicar doncs, que s'ha passat dels 28 dies als 90 dies en el pagament a proveïdors, que se superen els marges legals i genera interessos de demora. També parla l'oposició de l'incompliment de la llei d'economia sostenible, que l'Ajuntament va estar inclòs durant 4 mesos en aquesta llista d'incompliment per no comunicar la liquidació del pressupost, fet que ha comportat la retenció de les transferències a l'Estat. I pel que fa a la valoració de l'oposició, doncs el regidor Dani Pérez de la CUP ha qualificat aquesta trobada de dimecres, ell l'ha qualificat amb llums i ombres, tot i l'anunci del govern de poder gestionar aquesta situació internament mitjançant una circular informativa als departaments, persisteix una falta de confiança notable, segons el Dani Pérez de la CUP. Diu que s'estan enterant de coses perquè les estan dient ells, i que és molt preocupant amb un govern que no ha tingut pressupost el tren de la majoria absoluta. Bé, una mica aquestes són les declaracions. També critica especialment la falta de visió política i la gestió dels recursos humans, recordant que els problemes de personal en els informes d'intervenció i contractació són una realitat denunciada des de fa anys i no pas un imprevist. I l'oposició també ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda, Vox, Junts per Covelles, Esquerra, PP i CUP. Diu que consideren insuficients també les explicacions del govern sobre aquests mecanismes de pagament a proveïdors ni sobre les retencions al Ministeri d'Hisenda, i segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, qui ha parlat en nom de tota l'oposició, els grups s'han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri, una cosa que hem confirmat perquè a posteriori s'ha entrevistat també a la regidora responsable de l'Ajuntament, no? d'Hisenda, Alexandra Cornillo.
1: La Faira.
0: Sí, és que Déu-n'hi-do,
2: És que la notícia
0: sí.
2: és...
0: Sí. Una mica per donar tota la informació, sí. perquè segurament deu haver gent que ens està escoltant, i per situar-los
2: també. No ho saps, sí. Què parlem.
0: Bé, en tot cas, queda clar una mica com ha anat, no? Tot plegat. I a partir d'aquí, no sé si voleu donar el vostre punt de vista com a tertulians i tertulianes.
1: Tu mateix, comença. Mira, jo el que, referent a aquesta notícia, penso que la justificació que es dona referent a aquesta situació és sempre la manca de personal. La manca de personal, la que no hi ha pressupost i que tot es retrasa, però és un problema endèmic perquè tots els municipis, i parlo de Cubelles com puc parlar d'un altre municipi, qualsevol altre, els ajuntaments sempre retrasen els pagaments. No sé per quin motiu, sempre hi ha aquesta moratòria de pagament, en vez de 24 o 25 dies ja són 90 i més, alguns. Clar, llavors això no justifica el fet de que l'oposició pugui entrar a demanar explicacions, perquè ja ho saben, realment ja ho saben. Això només és una estratègia política per la situació que es dona en el govern municipal i res més. Jo penso que d'alguna manera és justificar la situació de l'oposició per demanar explicacions, però realment, com repeteixo, ja ho saben què és el que està passant.
4: Però hasta el clar, punto però... de que haya cero personas para hacer este tipo de gestiones.
2: No sé si hi ha cero personas o no, però el que tu dius, sin tu, jo crec que no és per l'oposició qui té que conèixer aquestes coses, és la ciutadania.
1: Som nosaltres.
2: O sigui que jo crec que les explicacions que demana l'oposició són més que raonables.
1: Jo no critico això.
2: No, per això. I com tu deies, el problema és que hi ha un culpable, que és no tenir pressupost al 2025.
1: Exacte.
2: I qui són els culpables? L'equip del govern
1: municipal.
2: Perquè tenien majoria per aprovar-ho.
1: Sí.
2: Per què no l'han fet? Per raons polítiques, suposo, que no s'han posat d'acord en coses d'aquestes. Però bueno, jo crec que és un merder, sincerament, aquest sí. que... i que no s'hi hagin adherit, pues, jo penso, i possiblement soc mal pensat, que és que perquè tenen que presentar molts papers,
1: molta documentació,
2: sí. de per què no lo fan i per què unes coses sí i unes altres no. Però bueno, jo crec que explicacions són necessàries i no les han donat.
3: Jo el que reivindicant, que la setmana passada ja també ho vaig dir, que la falta de personal és evident i que tenen que posar-se les piles, perquè ja és a tot el que engloba l'Ajuntament i qualsevol informació que demanis, d'igual. Mm-hmm.

0: Si hi ha alguna cosa, tens un respal darrere teu.
1: Sí.
0: És, crec que és una equivocació per part
1: de... És curiós. Sí, sí, sí, perdona, Carme. Que deia l'Àngels quan ha llegit la notícia, no? Que abans, fa 3 anys, se pagava 28 dies. Ara més de, de 90.
2: Això diu el de la CUP, el Dani,
1: sí.
2: Dani Pérez. Bueno, entenc, entenc doncs, que deu ser així.
0: Però també
1: suposem, suposem que sí. Suposem que sí.
3: No en totes les empreses funciona igual. Parece ser que unes factures tenen major recorrido i altres menor recorrido. Depende.
4: Depèn de la quantia,
0: però
4: suposo.
0: Si van tindre el problema del bus, que el bus estava sense pagar des de no sé quan. Vull dir que això ja és el que deia també el Cinto, és que tot plegat és endèmic.
4: Sí, hem de tenir en compte que Cubelles ja té 18.000 habitants,
0: això és el que
4: anem
0: dic jo
4: a més,
0: sempre.
4: Però l'administració continua sent la mateixa. El personal que gestiona el govern, el poble, diguem, és el mateix. Vull dir,
0: però
4: que
0: no
4: això
0: són els mateixos.
4: Tindrien que anar amb increment en conseqüència el personal
3: que
4: hi ha al poble.
3: Per això hi ha un servei de recursos humans, no? Que si hi ha falta de personal,
0: però
3: que
0: vagin
3: i
0: recursos
3: humans. Porque a veces las bajas no saben cuánto se va a alargar. Claro, si es que estamos hablando de que las personas estaban de baja. Lo que es la casualidad es que la Corbillo decía que...
2: Sí, la Corbillo diu exactament que Cubelles va viure una situació catastròfica, en paraules textuals, i que va estar 6-7 mesos doncs, amb aquesta situació, sobretot entre el desembre del 2025 i el gener del 2026, que no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Llavors, un ajuntament sense tècnics doncs no pot tirar endavant res absolutament perquè és la persona que signa. Són declaracions textuals que podeu escoltar de la regidora.
3: Però meses, o sea, que digas o alguna semana mientras hacen la gestión, pero meses, es que me parece demasiado, porque hay un montón de gente
0: però
1: de totes formes parla de 2 mesos, no? Parla del desembre i del gener, no? Del desembre del 2025 i del gener del 2026.
2: Diu sobretot aquests mesos,
1: aquests
2: però
1: mesos,
2: que sí que la situació catastròfica era de fer ja de 6-7 mesos, perquè clar, al final hi han hagut baixes entremig, de tècnics qualificats, bueno, hi han hagut diferents situacions. Sí que el que es concentra és a finals de desembre del 25, gener.
1: Sí, és
2: quan,
1: no,
2: que és quan també l'Ajuntament ha de fer el tancament de la liquidació del pressupost.
3: Sí, però quan empieza la primera baja, que ja te pones un poquito las pilas, la segunda baja, ja, creo que ya puedes ir buscando a alguien que vaya haciendo un poquito el trabajo, ¿no?
2: Hem de dir que hi ha algunes places que, clar, al final no és l'Ajuntament.
1: Sí, són tècnics. Són, tècnics,
2: són de l'Estat. O sigui, és l'Estat qui ha de posar aquest suplent, no? Aquesta, mentrestant, algú de la casa pot agafar aquesta feina, però de manera puntual.
3: Claro, si ja
2: durant
3: no
2: un mes.
1: Però no pot signar,
3: altra.
1: No pot signar,
2: no, el que
1: aquestes
2: passa,
1: coses.
2: El que diu la tresorera és també, per la seva banda, no?, que es va prioritzar, ella quan arriba, el mes de juliol, es va prioritzar, doncs, això, el tirar endavant,
1: el dia a dia,
2: necessitats,
1: no?
2: El dia a dia, perquè també el ciutadà tampoc no notés aquesta mancança, doncs, de la gestió a Hisenda, no? El que passa que, clar, per altra banda, es van trobar amb aquesta situació, segons la regidora, doncs una situació catastròfica. Ella el que acota el que temps, no? Finals de desembre del 2025, gener del 2026. Bé, no ho sé, són declaracions que fa un i l'altre, les interpretacions, vosaltres al vostre punt de vista, també com a tertulians, no sé, Lola, què volies dir? Que t'he tallat.
3: No, jo estava pensant en això, tampoc sé com se gestiona lo de dar más trabajo a gente o una oportunidad o yo qué sé, durante unos meses o... Es que no sé cómo se gestiona.
2: Hi ha encàrrecs que depenen de l'Estat, això sí.
1: Però sí, l'intervenció i la secretaria, la resta...
4: Només són aquests dos càrrecs.
1: Sí, sí, la resta, en principi, no.
2: I la tresorera, també.
4: Tresorera, ministra, o sigui, secretaria...
2: El que passa que tu pots posar gent de la casa... no sé si és un mes i no pot estar, o sigui, de manera temporal,
1: sí, temporal,
2: no?
1: Sí.
2: Però clar, no ho sé. Però al final, quan veus que falten no sé quantes persones, perquè ella diu es va quedar a l'Ajuntament amb un zero patatero, ho diu així. És que ho diu així en declaracions.
1: Sí, serà
3: ja
1: veritat.
3: No veien venir, no?
1: Però sona, moltes vegades, sona una... Perquè qualsevol cosa que passa a l'Ajuntament és que no hi ha personal. Però personal, clar.
4: Que posin.
1: Si hi ha una bossa de treball a l'Ajuntament,
3: claro,
1: una bossa de treball que és... Però clar, costa dir. Però bueno, les baixes també estan subvencionades per la Seguretat Social o perquè sigui. No el 100%, probablement.
4: Però
1: una part sí. Pues això, no, un Ajuntament no pot funcionar sense personal. És evident. Y como decía la Carma,

0: en qualsevol puesto de l'Ajuntament,
1: sí, sí.
0: Sempre
1: hay
0: és la mateixa resposta.
1: Sí.
0: No, és que no tenim personal. No tenim
1: o
0: personal.
1: Estan de baixa, bueno, o han marxat. Vull dir, jo m'he trobat en això moltes vegades. Bueno, porto, encara estic aquí liada. Però el que més és que, de cara al futur, és el que jo dic sempre, és la previsió. Al final, si fem previsió de les coses, jo crec que adelantem que tenim feina per fer i adelantar coses, i després una vegada instaurades ja se van fent soles i a lo millor és molt més fàcil, però que posin més personal perquè són 18.000 persones.
2: Clar,
1: que
2: clar.
1: No són 8.000 ja.
3: Segons diu ara l'Alexandra Corbillo, no? Doncs això, ella diu que l'Ajuntament no necessita adherir-se, com dèiem, aquest mecanisme de pagament a proveïdors perquè pot pagar i l'equip de serveis econòmics ja està encaminat a hores d'ara,
2: sí, però
3: per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest 2026.
1: I tindrem demora?
3: Ella diu doncs, que està reconduït,
0: sí, clar,
3: i per
0: sí,
3: tant
0: sí,
3: doncs, que
0: sí,
3: es reduirà aquests 90 dies.
1: Sí,
3: no?
1: Però a lo millor això conlleva una demora.
2: Possiblement.
1: Però llavors també al final però, acabem pagant més d'una acció, no? Diguéssim, tenint conseqüències d'aquesta acció.
3: Ella admet que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, també ho admet al llarg d'aquesta entrevista. També hi ha que diu que hi ha certes factures que han de passar per ple, però que no són totes les factures les afectades i que per tant també vol concretar que clar, hi ha factures que els plens són quan són i que han de passar per ple, que també això fa que s'endarrereixi aquest període
0: i
3: d'altres que es poden pagar doncs, més ràpidament.
0: I a l'altra banda són les empreses que no cobren, que clar, també tenen elles que pagar els seus empleats,
3: clar,
0: i tot això,
3: clar,
0: i moltes empreses, aquests no pagaments per a elles és terrible perquè tenen que o demanar un préstec o qualsevol altra cosa, però són diners que l'empresa privada en aquest cas pues, té que posar.
2: Això és una conseqüència.
0: Una conseqüència, clar.
2: Deixes de pagar,
0: exactament,
2: deixes de pagar els teus propis proveïdors.
0: Clar.
2: Que tu estàs fent un servei a l'Ajuntament, però el material que tu compres,
1: claro,
2: també l'has de pagar.
0: I l'has pagat.
2: No et paguen, tu no pots pagar. Vull dir, és un peix que es mossega la cua.
0: Sí, sí,
2: això
0: sí.
2: És una conseqüència.
4: Jo recuerdo que en alguna tertúlia, en mi caso personal, jo havia comentado que al principio de venir aquí quise un servicio de una empresa, llamé, y lo primero que me preguntaron, que me llamó la atención, y claro, ahora voy entendiendo, era si llamaba del ayuntamiento.
2: Claro,
4: si,
2: claro.
4: Si el trabajo era para el ayuntamiento.
2: Sí.
4: Y digo, no lo entiendo, soy una particular. Y dice,
2: sí, sí.
4: Es que el ayuntamiento no paga.
2: Ah,
4: y yo
2: claro,
4: digo,
2: claro.
4: Ostras. Pero claro, en su día no entendía
2: es que,
4: este
2: es que
4: tipo.
2: Ha de pensar que els ajuntaments en general tenen problemes per trobar empreses que els facin un servei. Hi ha empreses que sí que treballen assíduament amb els ajuntaments, i aquests ja ho tenen claríssim, ja saben que cobraran tard i mai, com diuen, no? Però el que vol entrar a treballar en un ajuntament corre un risc, perquè no sap que el pagament quan el tindrà. Llavors,
4: igual las empresas que trabajan de continuo no tienen mucho problema, a lo mejor son las que siguen,
2: bueno,
4: cobrando.
2: Normalmente tienen una,
0: bueno,
2: tenen
0: si
2: un coixí,
0: son, claro,
3: depende del final hi ha factures que s'aproven,
4: claro,
3: per ple, i
4: claro,
3: si la gestió pel que sigui, doncs l'organigrama, o sigui l'organització, doncs no, ben, pateix aquest problema, com diu la Corbillo, aquesta
4: sí.
3: situació catastròfica, doncs clar, si s'atura l'engranatge,
2: clar,
3: encara porta,
2: clar,
3: més retard, i si hi ha factures que per la quantitat econòmica que sigui han de passar per ple i els plens són quan són, doncs clar, aquí també la demora, no? Que no vull justificar res, però sí que és el que una mica també diu la regidora, no? Al final acaba dient que reconeix que hi ha problemes organitzatius a solucionar i que per tant diu ara doncs, que s'estan encaminant. Tot clar,
1: bueno,
3: segurament
1: confiem.
3: En tornarem, bueno, a parlar, no?
0: Veurem confiem. Si aquest dimecres, que en teoria s'aprovaran els pressupostos, pues, bueno, el pressupost d'aquest any serà més de 2 milions més que l'anterior. Pues, veurem si una mica va per personal que és absolutament,
1: bueno,
0: necessari, no? A l'Ajuntament, però bueno,
2: no ho sé.
4: Habíamos quedado que las cosas que tenían que ser por ley, que no se podían pedir para los presupuestos estos
1: participativos.
0: Ah. Ja. No, però no són els participatius, no, és el pressupuesto general de l'Ajuntament,
4: vale,
0: que s'aprova. No. Això és diferent, això és diferent.
1: Demanaren a la Moreneta que sigui així.
0: A Lourdes, no?
1: Lourdes,
0: que tu aniràs per això.
1: Aquest cap de setmana, no? Jo ja he estat.
0: Ah, ja has estat.
1: Molt
0: bé.
3: ja que has tret el tema del pressupost, el del 2026, doncs sí, aquest dimecres hi haurà un ple extraordinari per aprovar definitivament aquests pressupostos del 2026. La sessió està prevista doncs per aquest 17 de juny a les 9 del matí i bé, ho podreu seguir també en directe per Ràdio Cubelles. Unitat Covellenca, PSC i Cubelles en Comú Podem volen doncs aprovar definitivament aquest pressupost. Per aquest motiu, després d'esgotar el termini d'exposició pública i al·legacions, convoquen aquest ple extraordinari amb aquest únic punt de l'ordre del dia. I bé, dijous passat es van reunir, com dèiem, amb aquesta comissió informativa extraordinària corresponent. El govern municipal doncs va haurà d'informar també de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i portarà a votació aquesta aprovació definitiva que ha de permetre doncs tirar endavant aquest pressupost 2026, que sigui efectiu, vaja. I segons la proposta aprovada, inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost s'eleva fins als 27 milions d'euros, el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, i que era de 25 milions d'euros, i l'executiu local doncs va assegurar en aquell ple aleshores que es tracta d'un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Bé, aquestes són les informacions que tenim, ara per ara.
0: Sí, però anem tard, clar, pues estem al quasi al juliol.
2: Ja acabem l'any.
0: Clar, ara l'agost de vacances.
1: Nosaltres ja tenim vacances.
0: Comencem.
2: Hem de començar a treballar els pressupostos de l'any que ve.
0: Però que és que l'any passat tampoc hi n'havia. Doncs,
2: però és que a més a més, Marcial, pensa que l'any que ve hi ha eleccions.
0: Home.
2: I automàticament aquí tindran que córrer per justificar
0: ja
2: moltes
0: nota,
2: coses.
0: Ja se nota, sí, sí.
2: Tornem a asfaltar.
0: Ja es veu.
2: Tornem a fer pintades a bon, eh? O sigui, ja es veurà, però a partir d'aquí el que estem dient ara ja hi ha moviment. Per tot arreu els veus, que els polítics que van fent ja la seva presentació, imatge, vendre allò, carinyo al poble.
1: Jo t'estimo molt.
2: Sí, però ja els coneixem, eh?
0: Bueno,
2: més res. Aquests que porten tants anys ja els coneixem. Els cada que vindran anys nous o no sabem si vindrà algú, però aquests no, però els que ja porten anys...
1: No ho sé.
0: Jo. De nou, jo crec que no hauran molts.
2: No, però vull dir...
0: Que sí, el que està dient.
1: Però es necessita un bon treball i més, no sé.
2: Mira, saps què et dic jo, Carme? Allò que diuen renovar-se o morir.
1: I tant.
2: I aquí convé un canvi. Jo sempre ho he dit, ja fa temps que ho estic dient, que aquest govern municipal hi ha moltes persones que porten molts anys.
1: Sí.
2: I vulguis o no...
1: Tindria que ser caducitat al posto.
2: Dues legislatures i s'acabem. Això és el que tindria que ser. El que passa és que, bueno, aquests partits doncs, no ho contemplen i llavors tenen aquesta continuïtat, però jo penso que es tindria que anar renovant les imatges de la gent que governa el poble. Perquè, agafen una sèrie de costums, no dic vicis, eh?
0: No.
2: Costums, dinàmiques, comportaments que sembla que no fotin res, i realment potser sí, però que treballen, però sembla que no fotin res, perquè ja els coneixes, els veus cada dia, dius, conyo, altra vegada tu, torno a saludar, si fa un moment que t'he saludat, vull dir que et passeges molt, doncs és això, no?
3: De totes maneres, sinto, hi ha ajuntaments que tenen majoria absoluta, no tenen aquest problema, i porten molts anys, també governant.
1: Però si funcionen, perfecte.
2: No, jo no parlo de majories ni de minories.
3: Sí, però vull dir, Canyelles, no? Té pràcticament majoria absoluta.
0: Sí, sí,
3: llavors veus que van avançant, no? Aquell municipi,
2: però
3: a vegades també quan hi ha situacions de pactes no deu ser tan fàcil, tampoc.
2: No, també és veritat, això és veritat,
1: Lo que de, bueno, jo porto dient sempre és que l'Ajuntament, el poble en general, tot està pitjor que abans. El problema és que si fan per al poble i treballen per al poble i dius, ostres, que bonic, han fet això, han fet aquí, han posat un parc, han posat un carrer superbonic amb flors, o lo que sí, el que sigui, una imatge, no? Vendre una imatge. Però Cubelles és que es dona pena perquè la gent que estén aquí des de fa molts anys, jo porto 50, i aquest cas de setmana he parlat amb les meves amigues que porten també més o menys al mateix temps i deien totes que no viuen aquí, però si estudiessen, que el poble està fatal. I lo de l'escombreria ja no parlem.
2: No entrem en aquest tema.
1: Però aquesta gent que ve el cap de setmana que clar, venen el cap de setmana i a l'estiu, diu, oi, i ara què faran? I clar, em pregunten a mi, i ara què passarà? I ara no sé què, digo, mira, no sé què dir-te.
3: En tot cas, d'aquí menys un any tenim unes eleccions municipals, sí. A partir d'aquí cadascú vendrà el seu programa polític, la gent, la ciutadania té el seu dret a vot, i a partir d'aquí veurem doncs, com es configura el nou govern, doncs, d'aquí tot just un any, pràcticament.
1: Però clar, els estiuans o que tenen segona residència no voten aquí. Vull dir,
0: no, clar, però
1: que aquí tenim un problema també important.
3: Bueno, hi ha molta gent empadronada a Cubelles que potser no hi viu, però...
1: Bueno, sí, i hi ha d'altres que no viuen i no estan empadronades.
3: Sí, que també és molt important que la gent estigui empadronada a Cubelles, perquè també són diners que rep rep l'Ajuntament per cada persona empadronada.
0: Els paguen aquí.
3: Doncs també reben diners com a Ajuntament i poden gestionar millor.
0: Sí, sí, i tenen beneficis també, si estan aquí, clar. La zona blava, per exemple. No, és veritat. Si no estàs empadronat, tens que pagar com si viniràs de Barcelona o de Madrid.
2: El que abans comentàvem, que Cubelles té 18.000 i més persones ja vivint aquí, però la gestió a nivell de carrer, diguem, continua sent la de fa 40 anys enrere.
1: Però pitjor.
2: No 40 anys, aviam. No exagerem, 10 anys enrere, posem pel cas.
1: Sí, però jo...
2: No va en conseqüència a l'evolució de la gent que viu.
1: Ni en urbanisme, per exemple, tampoc. No es prevé.
2: No es prevé. Canvi.
3: El pla general, vols dir tu, no? Sí. Que el tenim aturat de fa molts anys.
1: Sí. Clar, és que està pitjor. No és que estigui aturat. Si estigués igual, però és que està molt pitjor tot.
3: Bé, no s'ha tocat.
0: Exacte. Sí,
1: però se deteriora, Àngels.
0: Clar que se deteriora, i tant.
2: Tu deies que abans donava més gust o era més maco viure a Cubelles, ara no és tant, però bueno, és en conseqüència d'això.
1: Clar.
2: No?
1: Sí,
3: Vinga, parlem ara dels pressupostos participatius, ja en vam parlar la setmana passada. Bé, però aquest divendres hi va haver un punt al mercat, també és interessant, no?
0: Jo l'he vist.
3: A l'apropar aquests també pressupostos participatius a la ciutadania. Hi va haver aquest punt amb dos personal tècnic que van estar amb les tabletes perquè la gent pogués conèixer quins són els projectes que es podien votar, que són un total de 12, i bé, va passar gent diversa al mercat per poder fer aquest vot. En tot cas, anem a recordar aquestes 12 propostes també, perquè les votacions segueixen obertes i, per tant, fins al 21 de juny la gent que vulgui fer aquest pas de votar ho pot
0: aquesta
3: fer.
0: Aquesta setmana.
3: Doncs sí. Iniciatives que es poden votar. El tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere. La col·locació de marquesines a diverses parades a l'autobús urbà i diferents actuacions de millora de la jardineria al passeig marítim. També la llista inclou la creació de parcs infantils accessibles i inclusius per a infants amb mobilitat reduïda, una nova decoració al passeig de la Marina amb finalitat turística, una àrea de descans amb ombres i font d'aigua potable, també en aquest mateix espai, al passeig de la Marina, i l'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona. Altres propostes són la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona, la instal·lació de taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, la reforma i millora de l'Escape Park, la renovació de la xarxa de protecció de la sala sociocultural per reforçar la seguretat dels assajos dels castellers i la creació d'un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà. Bé, en tot cas, recordar que aquesta votació també es pot fer de telemàtica a través de la plataforma que hi ha, la plataforma per votar, i a banda d'això, si hi ha algú que no sap com fer-ho, es poden acostar al centre social, inclús a la biblioteca, al casal d'avis i a l'espai jove, que allà els hi assessoraran i podran fer aquesta votació. I comentar que com a màxim pots votar tres opcions i una única vegada, clar, has de ser empadronat.
2: Això s'ha fet sempre, no?
3: Sí, si jo dic, la votació sí.
2: La votació sí, però la presentació en públic perquè la gent pugui escollir les diferents...
0: Jo crec que és nou. I jo ho veig molt bé, perquè al mercat va moltíssima gent gran, sobretot, i bueno, aquesta gent normalment no va entrar a la web de l'Ajuntament per fer la votació. I allà, bueno, te demanen...
2: Jo no ho havia vist mai, això.
0: No, jo tampoc no l'havia vist, però aquest divendres... Jo també, aquest divendres ho va veure allà el Víctor, allà con la tablet.
3: I la Núria Gené, l'arxivera municipal i el coordinador de comunicació, allà al peu del canó.
0: I estaven allà al peu del canó, exacte. I jo crec que està bé, perquè s'apropaven a la gent i li demanaven si volia fer-ho, i jo crec que, bueno, Està bé, està bé.
1: És una opció més.
0: Quan més gent vote, més millor, no?
2: No queda tancat, això. Clar, queda sí. Més obert i la gent pot participar-hi.
0: Clar, perquè si no, el que passa cada comunitat que ha proposat un...
2: Envia tota la pena.
0: Clar, no.
2: Però això és normal.
0: I tant que és normal, i tant que és normal, però clar, o sigui que... Però al final el que tenen més...
1: Més pes,
0: pues...
2: La ràdio
0: guanya.
2: Va presentar sí, una proposta, per les reformes de la ràdio i més, i pues, va haver-hi una moguda.
0: Clar, no.
2: I a més va proclamar pel micro, mobilització, tothom que vulgui. Sí. Recordes, anys
3: bueno, al final es mou molt per WhatsApps, eh?
0: Sí. Moltíssim.
3: Jo he vist moltes propostes que es mouen per WhatsApp, les mateixes persones que ho proposen, molts, clar, són associacions, que al final, el que dèiem, són necessitats que hi ha i una manera és utilitzar els pressupostos participatius, que ja agradaria, no?, que això ja es fes, dèieu vosaltres, no?, que ja formés part del pressupost,
0: sí,
3: no?,
0: algunes coses sí, algunes coses sí.
4: Lo estuvimos comentando el otro día, que había cosas que igual ya deberían darse por hecho, que se tenían que hacer, no utilizar este dinero para este tipo de propuestas, pero claro.
2: I més, són uns diners que són escassos, perquè no...
0: 300.000 euros, 300.000.
2: Sí, però no arriba per tot,
0: No.
1: Porque contan los de 2025 o 2024?
0: No, no, són esos calés, són per aquest any.
1: De la Diputació.
0: Sí, són per aquest any. 300.000, crec que recordar,
1: que eren...
4: I vosotros què creus que va...
3: No, que no volem incitar el vot, perquè encara
0: no, clar.
3: Que no ens diguin, no?
2: Sí, sí.
1: No, preferències.
0: Sí.
4: Molt bé.
3: Sí. En tot cas, que cadascú faci aquesta votació, ja veurem els resultats.
0: Sí
3: que és cert, doncs, que un cop finalitzis donaran a conèixer com ha anat aquest recompte i quins són els projectes, no? Que, doncs, això, que entraran dins la planificació municipal i a partir d'aquí doncs el regidor s'ha compromès a, doncs, això, a que ell com a regidor de Participació Ciutadana s'haurà acabat, doncs, diguem, la seva tasca i això, doncs, es passa als departaments competents perquè executin els projectes. Així mateix ho va explicar el mateix regidor, Carrillo, perquè s'executi. Hi ha un pressupost municipal que entenc que inclou, doncs, aquestes partides d'altres projectes que van quedar, doncs, per fer, que estan votats però que estan pendents a executar-los. Esperem, doncs, que això, que dins el termini, que no sigui molt, molt llunyà, no?, es vagin veient visibles, no?, aquests projectes que estan votats, doncs, a través d'aquest procés participatiu, que molts de nosaltres suposo que ens agradaria que fos, doncs, no 300.000 euros, no?
0: Més diners.
3: Sí, però
0: bueno,
3: que així potser podríem demanar projectes, doncs, que veiem, no?, que es van repetint com a demanda ciutadana, que molts d'ells potser s'han demanat, però clar, si surt d'aquesta quantitat econòmica ja no poden estar dins d'aquests pressupostos participatius.
2: No, si estan per sobre ja no.
0: Sí.
3: Això et dic, perquè jo em ve al cap, no?, el que sempre esteu demanant, no?, molts de vosaltres, no?
0: La piscina, sí, però bueno. Hi ha moltes coses que fer.
1: Xulo,
2: Tot arribarà, no us preocupeu.
0: No,
1: home, jo des de fa 5 anys us estic esperant.
2: Bueno, tens...
1: Com aigua de mayo.
2: Aquí
1: com
2: tenim
1: el
2: gran avantatge que no tenim piscina, però tenim la platja.
0: També, i tant.
1: Però tots sí.
0: Sí.
1: A Vilanova també tenen platja, i a Cuny també tenen platja.
2: No miris els pobles del costat.
1: No comparo res. Si jo m'estimo Cubelles, no m'estimo los demés, per això demano la piscina.
2: Busques la comparació amb els altres.
1: No. Jo m'estimo que el meu poble estigui molt bonic.
2: Clar que sí.
1: I que tingui de tot.
2: Clar que sí, que no falti de res.
0: Aquest any, que és any electoral, es faran els pressupostos participatius. Es faran.
2: Les promeses a partir d'ara veuràs que aniran
4: prometent.
1: Sí, tenim moltes coses. El cinema que en tenien, ja no tenim. No sé, encara que sigui una vegada. Bueno, tenim el de la fresca.
0: Bueno, el de la festa major, de la
2: fresca.
0: Cinema la fresca.
2: En els pressupostos participatius, aquests 300.000 euros podien venir dedicats a l'Aliança. Conya, aviam, una vegada ja l'acabem.
0: Per pagar el deute.
3: Clar, però és que l'entitat, l'Aliança, és privada.
0: És privada.
3: Aleshores ja no compleix les bases.
2: Però escolta, que ens l'acabem d'una vegada, perquè, escolta, no pot ser això.
1: Seria la manera.
3: Més coses, va, parlau de...
2: És molt fàcil, això, Jo tinc una proposta per aquest tema, però no ho penso.
0: No la digues.
2: No toca dir.
3: Avui parlem
2: d'altres coses. No. Un altre dia parlarem, però avui no.
0: A la volta de vacances.
1: Sense micro.
3: Vinga, el socorrisme, que diu la notícia, que es desplegarà més enllà del 15 de juny, que precisament és avui. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista al Canal Blau que el socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny, per tant, doncs no sabem en els propers dies, que és la data habitual d'inici del servei, seria doncs avui mateix. El regidor Noeda ha comentat que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del previst. També, si escolteu el tall de veu, diu que intentaran posar algun reforç. Bé, no tenim més informació, ja ho anirem a mirar a les platges de Cubelles i veiem algun reforç, però ara com ara no tenim el servei de socorrisme desplegat. I segons la documentació publicada per l'Ajuntament, de les dues empreses concursants, la guanyadora seria Sealan On Offshore Service, amb seu a Tarragona, per una oferta d'uns 270.000 euros pel 2026, amb possibilitat de tres pròrrogues més. Bé, això és el que diu la notícia.
2: El regidor en concret no pot dir que pot posar un reforç, perquè un reforç té que ser una persona titulada com a socorrista. Si no és un socorrista, no pot haver-hi ningú a cada reforç. Què és això?
0: Bueno, però l'empresa, pues suposo que l'empresa és, no. El reforç s'ha
2: si
0: contractat amb l'empresa, no?
2: Si algú, vale.
0: Clar, sí.
2: Però així
0: sí.
2: Com poden dir, encinto que vagi a fer...
0: No, això no.
3: Una coseta, que si tinguéssim un voluntariat, allò, no sé, per exemple, quan hi havia el grup de riscos, hi havia com un cervell, com, vaja, de voluntaris,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Que el tinguéssim formalitzat i tal, potser sí que se'ls hi podria demanar sí. Doncs, un suport a les platges.
1: Com una espècie com incendis, de protecció civil.
2: Això és clar. El que abans hem comentat amb el Marcial, que estem en plena temporada d'estiu, gairebé plena temporada de platja. Els socorristes ja tindrien que fer un mes que tindrien que estar a les platges,
0: almenys els cap de setmana,
2: almenys els cap de setmana. Clar.
3: També hem de dir que no és obligatori pel municipi, per les característiques que té Cubelles,
0: tot però...
3: i que és veritat que, clar, la tradició ens porta que sempre hi ha hagut aquest desplegament i llavors la gent ho espera
0: dona més tranquil·litat a tothom, no?, que va a la platja i veu que hi ha un socorrista, que si passa qualsevol cosa, pues, jo crec que si és un servei públic obligatori o no, fonamental, perquè això dona seguretat. I hem parlat abans, però cada any és el mateix i quan termina un any ja saps que l'any següent tens que tenir un socorrista o uns socorristes, no?
3: El que passa que com que el contracte s'ha hagut de fer un nou contracte, una licitació nova, entenc jo que si va més enllà del 15 és que deuen haver presentat una al·legació, s'ha de resoldre algun tràmit.
4: Tenien que haver empezado antes.
0: Falta de previsió, no?
2: El contracte va acabar al setembre o octubre de l'any passat. De l'any passat fins a aquest han tingut temps de sobres de fer un nou contracte,
4: licitació.
2: Una nova licitació, presentar que es presentin noves empreses que vulguin fer socorrisme.
4: Claro,
2: hi ha temps, que ara a última hora encara diuen que no està clar. Home, no fotem. Això és mala gestió i s'ha acabat.
4: Falta de personal.
1: Falta de previsió.
2: Esto es un voto menos que van a tener mío en las próximas
0: que tú,
2: elecciones.
0: Que tú no votas aquí.
2: Per això ho dic.
3: Sí, que amb el empadronament ràpid no podràs.
2: Clar.
4: Vinga,
2: va. Sí.
4: Fes-nos el favor. Un vot pot ser.
3: Vinga, seguim, va. Cubelles celebra l'edició número 36 de la Festa de la Verema el 27 de juny com a prèvia del tour. Les inscripcions per aquesta pedalada solidària s'obren el 15 de juny al poliesportiu. Digues, Marcial.
0: El que has dit de la Verema, és de la bicicleta, és de la bici.
2: Jo he vist, també he dit.
0: Sí.
3: No, bicicleta. Sí, ha estat un lapsus, eh? No.
4: Les ganes.
3: Sí. Bueno, doncs la festa de la bicicleta, eh?
4: Anàvem bé perquè ja teníem previsió per la Verema.
3: Bueno, la Verema ja s'està organitzant, eh?
0: També, sí.
4: O sigui,
0: la teva germana.
4: Anàvem bé, també.
3: Turisme, sí. Bé, en tot cas, edició número 36, enguany el gran protagonista doncs, sobre rodes serà el pas del Tour de França pel municipi el pròxim 5 de juliol i com a avançala d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat l'edició número 36 de la Festa de la Bicicleta pel dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. I hem tingut doncs, aquí als estudis de la ràdio el regidor d'Esports, el David Ques, que ha explicat en una entrevista aquí a l'emissora que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. I a més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran merchandising oficial del Tour, i com és tradició es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada i altres categories. I el preu de la inscripció per a aquelles persones que vulguin participar és de 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que no sabem quina és a hores d'ara, però que es donarà a conèixer properament. L'organització recomana també apuntar-se amb antelació, i d'aquesta manera doncs, es pot fer una previsió millor del material que han de repartir. Bé, bé, ja sabeu que sempre us dona una bossa amb aigua, un entrepà, no? Una mica de, doncs, això d'avituallament per la gent que hi participi. No sé si vosaltres sou dels que aneu a la bicicleta, altra gent potser no pedala, però sí que col·labora i compra doncs, aquesta entrada solidària,
0: sí,
3: per també doncs, això, ser solidari, no? amb aquests diners que aniran segur que un projecte social interessant.
0: No, està molt bé, jo crec que estava molt bé perquè
2: sí,
0: jo també, jo també, sí.
1: Divertida. No, exacte, és una iniciativa molt bonica, la veritat.
0: Participatiu, sí. Sí. Jo crec que està. I aquest any, com ho decía l'Àngels, clar, que és que el Tour passa per la...
2: Passa,
0: sí.
2: Però bueno, vull dir que no però... el veureu, eh?
0: No, els ciclistes segurament no. I els cotxes que van 2.000... delante,
3: el que passa és que el Tour serà el 5 de juliol, aquí és una prèvia,
0: sí, sí,
3: no? Però
0: sí,
3: bueno,
0: sí,
3: repartiran
0: sí.
3: merchandising sí. i tal, per una mica començar a parlar de Tour i tot això.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Sí. Vilanova està plena ja de cartells del Tour, eh? A tota la Rambla, a tota la carretera estan
3: Cunit,
0: posant,
3: no?
0: eh?
3: He vist
0: Cunit,
3: que
0: no he vist.
3: Bueno, han pintat, no? Han pintat a prop de la carretera també, no? Sí, que es vegi de color groc, he vist Tour, no sé què.
0: Sí.
3: O sigui que...
0: Bueno, és un aconteciment, eh? Que passi per un poble és sempre...
2: No dic mundial, però europeu, sí.
0: Sí, mundial, eh? Mundial, és dir, bueno, és la carrera ciclista més important
2: més
0: del món,
2: important,
0: no?
2: Sí, sí.
0: O sigui que jo crec que és... Està molt bé. Que
2: bueno,
0: passi,
2: que passi
0: per aquí,
2: escolta'm, això tindrem que posar un cartell ben gros, eh? Quan passin els ciclistes, que aixequin la mà. Saludant a la gent de Cubella, no?
4: O l'acompanyes con tu bici.
2: No, hombre, no perquè
0: això
2: corren
0: ja
2: molt.
0: No. Sí, sí.
2: Corren molt.
0: Molt més que nosaltres.
3: Bé, en tot cas, això, que si, no sé si vosaltres us apuntareu a la bicicleta o coneixeu d'algú, doncs que vostè de promocionar-ho.
0: El nostre grup sí que sé.
3: Tu,
0: els jugar-los,
3: sempre
0: esteu allà. Sempre estem allà.
2: I després fan un gran esmorzar, o van a fotre un gran vermut.
0: Sí, no? Sí. Alguna coseta farem,
2: sí,
0: segur,
2: clar, clar.
0: segur.
1: A les meves nebodes, també, bueno...
2: Això és, el típic que fan els cicloturistes.
0: Clar,
2: aquests que surten el diumenge en bicicleta,
0: no. No és per fer esport,
2: no,
0: eh?
2: No, ara fotre'ns uns esmorzars d'aquesta forquilla, però...
0: Dels bons, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? I després diuen, arriben a casa i estic rebentant, no tinc ni ganes de menjar. I la mestressa diu, bueno, pues reposa, dutxa, tranquil. No, és que no puc més, estic fet por.
0: Sí. S'ha posat...
2: Fart.
0: Bon, sí.
1: D'esport i de menjar.
2: De menjar.
3: Vinga, parlem també de la campanya d'estiu, del Pla de Vigilància contra Incendis. S'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, 89 professionals es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona, i ho faran en torns entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda, franja de màxim risc i afluència als espais naturals, i en 3 sectors. El nord, el centre i el sud, que el que inclou uns Cubelles, i ja que abraça l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. I a més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació estarà també de guàrdia des del mes de maig fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. Bé, aquesta és la informació.
2: Està bé, això sí que ho hem de tenir en compte i s'ha de recolzar tota aquesta gent que treballa per mantenir doncs, els boscos que no es cremin. I penso que nosaltres des d'aquí els hem d'engrescar i ens hem d'animar, eh?
0: I els voluntaris, que aquí també estan els ADFs... Sí.
3: Els grups de riscos
0: que...
3: Cubelles, no?
0: Sí, també. I, bueno, jo crec que... Mira, ahir tornàvem que vam estar a la platja d'Aro aquest cap de setmana i a l'altura de Vilafranca, a les 6 de la tarda o coses així, havia un incendi. I van trucar, però ja estaven avisats els bombers i tot, i, bueno, suposo que no... habrá nada a más, ¿no? Pero
4: es que
0: bueno,
4: también podemos tener pequeños gestos, no tirar colilla por la ventanilla del coche.
2: Eso, hay cosas no que fa, son principi, detalles, sí, si tú veus algú pots denunciar, tú veus un cotxe que va davant i tira la burilla per la finestra, tu pots agafar la matrícula i denunciar-lo. Perquè és clar, vull dir, això és
1: És un risc.
0: No, és un risc. Enorme.
1: Jo me'n recordo a Barcelona quan anava en la moto tots els dies. Clar, jo anava en la moto i els cotxes llançaven. I més d'una vegada m'apropava quan arribava el semàfor i li deia, la propera vegada mira darrere si portes algú. Clar, perquè és que llavors... I bueno, almenys se quedava així com dient, m'ha pillat.
4: No,
1: em donava temps. Però sí que li picava i li deia, una altra vegada mires. Però ja no és que me mireixi a mi, sinó que no lo llancessi.
4: Claro.
0: No, clar, d'això se trata. Clar,
3: i
0: però bueno.
3: També diu la notícia, en la segona part, que en relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament ha contractat recentment una empresa especialitzada per a l'elaboració d'un pla de treball pel manteniment de les franges perimetrals al municipi i de les parcel·les municipals, així com el suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per a la seva futura contractació, que és una segona part, no? La importància de tenir...
2: Les franges perimetrals, què vol dir això? No ho sé, eh?
1: Jo crec que és la limitació, per exemple, Mestrader, això és un polvorín, diguéssim, que si allà... Que no m'escolti. Ja. A dalt. Bueno, pues eso.
2: Les que toquen a les finques.
1: Clar,
2: no, el bosc que toca o la
1: brollera. I el que és la limitació de Cubelles, per exemple, a los límits, perquè clar, les parts de bosc més alt... això està brut.
3: I les parcel·les municipals, que l'Ajuntament també té parcel·les, i per tant els terrenys, els solars municipals s'han de tenir nets.
1: I els particulars, que també és important, que hi ha molta brossa, en alguns.
2: Que vagin allà on hi ha la discoteca, aviam si ho netegen.
1: Ui, si tenen allà l'exemple. Primer la frente.
2: Per això dic, que vagin cobertint per allà.
0: Es va cremar fa un parell d'anys, no? Que la discoteca, sí.
2: Sí,
3: hi va haver un incendi. Sí.
1: I mira que podria haver allà un parc.
3: Bé, en tot cas, ara per Sant Joan, sobretot, molta cura. I tant. Molta cura, perquè clar, és quan...
0: Perquè ha plogut molt sí. I el...
2: Clar, tot el bosc està molt...
0: Està ple.
3: Més coses. Tenim també doncs, una altra notícia, que és que el cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. I bé, doncs es va fer una presentació ara fa uns dies a la biblioteca i doncs això, els organitzadors encara no han fet pública la programació prevista, però sí que asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats doncs amb noves veus i alhora ampliaran la reflexió sobre les múltiples formes que adopta avui la narrativa negra. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social tornaran a ser els principals escenaris d'aquest programa del Cubelles Noir, que començarà doncs, amb una projecció d'un curtmetratge, el Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra, càrrec de Joaquim Micó, un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, això també ho avançava el Pedro Batxa, que és el director del Cubelles Noir, i entre els convidats també destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrin, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lainez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuxel, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre aquests nous camins de gènere. I un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà. Així mateix també ho explicava el mateix comissari, Xavier Borrell, i un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere al llarg de les dècades. Bé, una mica aquest seria el resum.
0: Sí.
3: I què en pensem, no?, de que es mantinguin el temps aquest Cubelles, no?
0: I tant.
3: Perquè crec que ja són més de 10, 11,
0: 11,
3: ja,
0: 11 edicions,
3: 11
0: sí.
3: Edicions.
0: 10 premis, però 11 edicions ja aquest any, no? I, bueno, jo crec que cada any és més important, no?, perquè ja és un referent, sincerament, a Nosraf, a Catalunya, i a moltíssima escriptors també que venen de la resta de l'Estat, i cada any és una miqueta més important. La participació també de la gent d'aquí, del poble, del voltant, pues és molt important, i jo crec que són 4 dies bueno, que per la cultura del poble és molt interessant, no? I com tu has dit, hi ha moltíssims escriptors que famosos alguns, i altres que bueno, que estan començant i necessiten una empenta, exactament,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Això. I bueno, una característica important del festival és que els premis se otorguen a dones que han escrit en català o en castellà, que han publicat novel·la l'any anterior, no? En aquest cas el 2025. I bueno, sembla que ara el 2026 això de donar un premi a una dona, bueno, que no és molt, però sí, encara, no, sí, però hi ha gent que diu, però per què a una dona solament, no? Que més da que sea dona o home. Però clar, quan revises els premis que hi ha literaris, la majoria es donen a homes. La majoria, no? I bueno, des del principi en Cubelles va decidir els que estaven entonces el Borrell i tot això a donar a dones, i jo crec que és una característica molt interessant i important per al poble.
2: Jo el que vull dir referent al Cubelles Noir, penso que això va començar com una espècie de prova o de broma, o de dir, bueno, fem una coseta així, no?
0: Agarra'm el cubata.
2: Sí, exacte.
0: Agarra'm el cubata.
2: Sí. Va començar així i s'ha convertit en una cosa molt important. Mm-hmm. I això és un referent per Cubelles. Vull dir, Cubelles en el món...
3: literari, no?
2: Del món negre.
0: Sí. El dels festivals.
2: I penso que és una cosa que s'ha de valorar i s'ha de potenciar, mm-hmm. i es tindria que ajudar. Ara, el que jo no entenc, si abans era Cubelles Noir, mm-hmm. ara per què és cinema en negre?
0: O sigui, no, és aquest any, solament. No, és que aquest any, la temàtica d'aquest any és el cinema negre, no? Vale. Una miqueta, pensant que ara tot es fa en IA, no? La intel·ligència artificial, donar una volta al temps i tornar a Casablanca, per exemple, la pel·lícula del Bogart, no? que va ser l'obra de teatre que farem, serà Casablanca, sí.
1: I quan?
0: Reduït al 28, l'obra de teatre al 28 d'agost.
1: Bueno, jo vull,
0: 28 d'agost, clar, no, és libre, no hi ha...
1: Ah, val, no hi ha...
0: No, hi ha entrades.
1: Ah, val, pues llavors ahí...
2: De Sam, qui és el que fa de Sam?
0: Un noi molt maco. I és blanc.
2: Ah, bueno.
0: És blanc. I jo soy Humphrey Bogart, cuidado.
2: Ah, el guapo de la peli. Ja sabrà fumando, no?
0: Home... Sí, porros.
1: Ui, que no es pot dir.
0: Perdó.
3: Vinga, 9 minuts que ens queden per les 11. Tractem doncs un altre tema, que és que el Club de Futbol Cubelles organitza el primer memorial Maria Talló el 20 de juny. El club enfrontarà els veterans de TV3 en un esdeveniment per recordar l'enyorat col·laborador. Això serà el proper 20 de juny al municipal Josep Pons i Ventura. Aquest serà l'escenari d'un esdeveniment molt especial i emotiu pel futbol local i, com dèiem, aquest primer memorial Maria Talló, organitzat pel Club de Futbol Cubelles. Aquesta jornada d'homenatge neix amb la voluntat de recordar la figura de Maria Talló, una persona molt estimada i estretament vinculada tant a l'entitat esportiva com a la vida social del municipi. Hi haurà un partit de veterans amb cares conegudes i aquest serà l'acte central. Serà, doncs, començarà a les 12 del migdia, un maig que enfrontarà una selecció de veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals de TV3, mitjà de comunicació on treballava el mateix homenatjat en Talló. I segons ha explicat el president del club, Toni López, en una entrevista aquí a la ràdio, la iniciativa va sorgir arran de converses amb el periodista Xavi Torres per retre-li un merescut homenatge. Van coincidir el seu funeral, Xavi Torres de TV3 i el mateix president, i bé, ho van lligar d'aquesta manera. I més enllà de l'espectacle esportiu, el memorial també s'ha concebut com una trobada de caràcter festiu i familiar, i després del xiulet final l'activitat es traslladarà al pàrquing del club, on es farà una botifarrada popular, acompanyada de música per compartir anècdotes i records en un ambient distès. I per tant, la gent que vulgui participar d'aquesta botifarrada també pot fer aquesta inscripció a través de la pàgina del mateix club. Bé, no sé si coneixeu el Marià.
0: Sí? Jo molt, perquè Marià també era dels primers que van participar al Cubelles Noir. Va ser un dels fundadors i jo he compartit amb ell moltíssim temps, una persona magnífica, però bueno, va decidir que no volia viure més i bueno. Es va... Bueno, però vamos, però aquest noi era un noi fantàstic. I aquesta iniciativa del club de Cubelles, que estava molt, molt integrat també al futbol, el Marià, pues va ser molt bona i molt, jo crec que s'ha molt ben acceptada per quasi, bueno, per moltíssima gent. Jo conec moltíssima gent que anirà a l'homenatge al partit de futbol i després a la festa del Cometas que es farà, no? I bueno, pues és una pena que no esté, però és un reconeixement també, no? I hi ha moltíssima, moltíssima gent que vol participar. I bueno, és lo que és.
2: Jo amb aquest senyor, pues, poder, amb aquest noi, poder, el veuria conèixer, però pel nom no en tinc referència. Però si era una persona molt vinculada a Cubelles...
3: El micro, no sé què has tocat el cable.
2: No he tocat res, no el toco res, jo. Si això...
0: Ara, ja crec que ja està.
2: Em sentiu?
3: Sí, ara. Per un moment s'ha entretallat,
0: sí.
3: Això.
2: Ràdio Cubelles necessita reformes, sí o sí. Eh?
3: Pressupostos participació.
2: Sí. Bueno, el que anava a dir...
0: No govern.
2: Jo, en aquest xicot, o aquest noi, no el vaig arribar a conèixer. Poder, però pel nom no em sona, però poder físicament sí que el hauria de conèixer.
0: Sí.
2: Perquè era una persona que, suposo, com tu dius, Marcial, era una persona molt vinculada, i diu la notícia, molt vinculada a activitats de Cubelles, doncs segur que el hauria de conèixer. Bé, jo m'adhereixo al que tu has dit, que les persones que han tingut molta activitat en el Cubelles i sobretot en el futbol i en el món de l'esport i els mitjans de comunicació, doncs també necessiten aquest reconeixement. Quan un pren una decisió, doncs mira, s'ha d'acceptar la situació i desgraciadament doncs hem de ser solidaris amb ell.
0: I tant.
3: Bé, doncs ens queden molt pocs minuts ja, i per tancar doncs parlem de la revetlla de Sant Joan, la Flama del Canigó, l'encesa de la Foguera i la revetlla popular. Doncs són els actes tradicionals que es fan doncs cada revetlla de Sant Joan a la plaça del Mercat, i aquestes, doncs, amb aquests actes sí, hi haurà aquest protagonisme la nit més curta de l'any. No sé si a vosaltres us agrada això de la revetlla, si participeu, sí. Què en pensem?
2: Bueno, jo revetlla, abans sí, ara ja m'és igual. No, ho dic en sèrio, jo ara tinc gossos i sempre n'hi tinc, ja. No? Però els haig de controlar perquè se'm posen molt nerviosos i llavors doncs penso que haig d'estar amb ells. Però jo penso que la gent sí que té dret, i tenim dret a divertir-nos, carai, i que, escolta, que prou t'espenes dona la vida, tu, i poder disfrutar, juntar-nos amb amics, i fer un bon sopar, i menjar coca, i venga, va, a la verbena, no? Pues clar que sí, per què no?
4: Claro, una noche festiva, de amigos...
2: A l'endemà ja ens vindran els problemes.
0: Clar, sí, però bueno, però no està mal.
2: Ja vindran els polítics a complicar-nos la vida, però vivim, disfrutem-la.
4: Hay que aprovechar los buenos
0: momentos. Sí, està molt bé el sopar popular que se fa al mercat, no? Al plaça del mercat, i després la música, i bueno, i el que vingui, no? També, però està molt bé.
2: El que vingui.
3: Bé, doncs tindrem els casellers del Foix, que seran els encarregats un any més a portar la Flama del Canigó, amb la qual els diables de l'agrupació de veïns populars i les autoritats municipals encendran aquesta foguera a la plaça del mercat, i a un quart de vuit a la plaça La Fita, doncs això, hi haurà aquesta arribada, la portaran fins a plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa Rosa Fonoll la rebin en nom del municipi, i seguidament s'iniciarà una cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat, on finalment es farà aquesta encesa de la foguera. I enguany, doncs això, a les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line i DJ de versions fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per finalitzada aquesta revetlla, i també hi haurà servei de bar. Sobretot recordar doncs que hi haurà també taules i cadires, aquelles persones que vulguin doncs portar el seu menjar de casa, doncs tindran a disposició aquest servei, i que hi ha una ordenança sobretot de prohibició de la pirotècnia fora de les nits de la revetlla. Crec que és important també recordar-ho.
2: Sí, jo recomanaria sobretot a la gent que aquest dia té la llibertat de poder tirar petards, que sigui aquest dia, que sigui la revetlla, i si pot ser a Cubelles la gent que vagi a la plaça al mercat a tirar-los.
0: Exacte.
2: Que així molestaran menys a la gent que té pitxos, animalets a casa, que poden passar-ho malament, i ho concentraríem tot en allà. Jo crec que seria l'adequat. I si pot ser, que no tirin un petardo fins aquell dia. perquè, home...
1: Bueno, està prohibit, l'any passat va ser prohibit.
2: Però,
1: bueno,
2: no, però... està prohibit sempre, donar... però... No, sí, sí. Però en tiren, eh? Ja...
1: Sí, sí, a les urbanitzacions, la gent,
2: la gent, la gent gran ja es controla més, però els nanos s'ajunten, una piula, no sé
3: quan... Bueno, hi ha una ordenança i per això tenim la policia, clar. Tu.
2: Ai, la policia és la feina.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta estable amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun nuvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures que hi ha una humitat que avui serà força baixa, ben feble, amb marinades de xaló que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejó a la primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
5: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient estan avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé quina catàstrofe mundial ha de passar. saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
6: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a 15:45 de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen a la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
7: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
6: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
7: O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
6: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
7: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortir una pel·lícula i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no? Les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
6: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de Novel·la Cuba Lletres.

0: han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
1: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, en bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
2: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
1: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
1: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política de...

0: d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
1: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. Avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
4: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, te la fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
2: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
5: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final. El marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja a la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant, doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició, i que va posar, doncs, les coses realment difícils a un club petit. Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana, i veurem doncs si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs ben entrat el mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
6: Bueno, la festa de bicicleta doncs serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs disfressada, amb aquests otorgaments de premis doncs per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs donant suport a aquest Tour de França, doncs tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França, i doncs serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs a aquest esdeveniment que ens porta per aquí a Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
5: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Marc.
0: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
1: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és via olímpica és el nivell més alt de la gimnàstica.
0: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
1: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
0: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire, o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
1: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i has d'anar fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
0: Mm-hmm. Clar, i tu fas dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
1: No, en un. No,
0: en un, val, salt. Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
1: Bueno.
0: O no?
1: El que més m'agrada és la barra, que vaig cada segona. Mm-hmm. I a paral·leles també vaig cada segona.
0: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
1: Sí.
0: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta? Dels quatre parells, quin és el que creus que encara tens marge de millora?
1: A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
0: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
1: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
0: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya.
1: No, és a part.
0: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
1: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després hi ha el campionat d'Espanya.
0: Mm-hmm. Aquest any al campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
1: No, és a Guadalajara.
0: Guadalajara.
1: Jo estic a Madrid, sí.
0: Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional, perquè tu vius a Madrid ara.
1: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
0: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
1: Sí. Bueno, jo primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3:15 d'entreno.
0: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
1: Sí.
0: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
1: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
0: I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
1: És per als esportistes, perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
0: I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
1: Estic fent el meu tercer any.
0: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat d'entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa. Sí. Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
1: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
0: Això vol dir que viu sola?
1: Sí. Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
0: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
1: Sí.
0: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
1: Amb 14-15.
0: 14-15, eh? Ara en tens 17.
1: Sí.
0: Per tant, has estudiat què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
1: Sí.
0: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
1: Sí.
0: I això t'agrada amb tu? Et motiva o què penses?
1: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur i, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
0: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
1: Trobo a faltar a la meva família, a la casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. El primer any costa més.
0: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
1: No, aquest any no toca.
0: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
1: Sí, de classe sí, ja està.
0: I llavors entrenar. Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
1: Sí, Los Ángeles.
0: Los Ángeles, eh?
1: Sí.
0: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
1: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
0: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
1: Sí, equip d'Espanya. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
0: Vale. Per tant, tens dos vies, no? Una és a través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
1: Bueno, en el Mundial, el cicle passat no van classificar com a equip. Van anar a 3 gimnastes individuals.
0: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual, que llavors és per aparell o
1: sí,
0: és per tot?
1: Sí, per aparell.
0: Per aparell, eh? Llavors la idea seria, doncs, intentar...
1: Com a equip, en el Mundial.
0: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant estem parlant un any vista, no?
1: Sí.
0: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes i després què et vindria?
1: No, d'aquí un mes.
0: D'aquí un mes. I els següents campionats quins serien?
1: El Campionat d'Europa.
0: Campionat d'Europa.
1: A l'agost.
0: Que m'has dit que és a Croàcia.
1: Sí.
0: I encara no estàs classificada per aquest.
1: No, encara no s'hi sap qui va.
0: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
1: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
0: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
1: Sí.
0: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
1: No.
0: Poc no les veuràs, no, aquest any?
1: No, no.
0: I fa molt que no les veus?
1: 3 anys,
0: eh? Que no pots gaudir una mica, doncs, aquestes festes així una mica més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu, i ara és la prioritat. Per tant, res, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
1: Sí, sí.
0: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6, 6,
1: sí,
0: 6 i mitja...
1: 6 i mitja o així.
0: Ara passarem potser unes quantes més.
1: Sí, potser sí.
0: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
1: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i al cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
0: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que es diu dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
1: Sí.
0: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
1: Sí, però no pots viure d'això.
0: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
1: No.
0: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores, clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
1: Sí, de beques i així.
0: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
1: Sí.
0: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí, doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
0: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marc.
0: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
2: Pràcticament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
0: 15 dies, però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
2: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, pues, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i i així ha sigut. En farem un partit d'homenatge a veterans de TV3, a veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I, bueno, pues, farem un partidet a les 12 i, bueno, que serà, bueno, com una... Bueno, això, com... Per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada, que la farem aquí al pàrquing del club. I, bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els dos moments de Marià amb la seva gent.
0: Mm-hmm. En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial i una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
2: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica i no t'entens bé.
0: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial. Hi ha el logo de TV3. No sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
2: Sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que són que treballen allà de casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
0: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per, bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans...
2: Sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió. I després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià. I, bueno, una mica pues, pel reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades, més que res, el tema del que hem fet de lo de la botifarrada és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material, però sí, estarà el bar obert i estarem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
0: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
2: Sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
0: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
2: sí,
0: surt.
2: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
0: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no...
2: Bueno,
0: al nivell...
2: Analista sí que vindrà, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
0: vale.
2: per l'ocasió, bueno, no el posarem senzill.
0: Vale, vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per ser un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Imagino que, suposo que des del club, contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
2: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui han sortit un o dos que renoven. Durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir del final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... Bueno, amb molta il·lusió, crec que ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar de descensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però està a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
0: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
2: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribas, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que, bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobats a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana, però clar, nosaltres ja s'hi hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i, bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres, i, bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
0: Serà una de les dels colabrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa doncs, fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
2: Sí, sí.
0: I que, doncs...
2: més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs i això també costa.
0: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant el 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Aquest cap de setmana fem el programa número 626 d'aquest espai sardanista, Dansa Viva. I com hem anat fent periòdicament, us oferirem un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Així, doncs, aquest cap de setmana tenim una selecció d'entre els títols que hem escoltat en aquest darrer període i esperem que els que us oferirem avui siguin del vostre gust. Comencem amb una obligada de tenora de 1984 del compositor Josep Capell, Impetuosa, que va obtenir el premi Joaquim Serra i que escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat amb Josep Capell i la seva sardana Impetuosa i continuem amb Rossend Palmada, un compositor de Banyoles, i amb una sardana del 1941 molt balladora, Cantem i ballem, que interpreta la Cobla Montgrins.

Era un bonic títol d'Enric Sanz, a la meva estimada. I continuem amb Àngel Pont i una sardana dedicada a Enric Barnosell, una obligada de tible del 1950, recordant el mestre que interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Recordant el mestre d'Àngel Pont i ara continuem amb la Cobla Marinada i una sardana de Ricard Viladesau, en Josep Coll, obligada tenora dedicada a Josep Coll i Ligora, de l'any 1948.

us recordem que aquest cap de setmana us oferim un recull de sardanes dels darrers 25 programes que hem emès de Dansa Viva, quan ja complim l'edició número 626 d'aquest espai que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Havíem escoltat en Josep Coll, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, i a continuació tenim una popular i festiva sardana d'en Josep Coll i Liura, el Sereno, que interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar El Sereno, una sardana de Josep Coll i Lligora. I ara continuarem amb una obligada de copla de Manuel Saderra i Puigferrer amb la copla Marinada, Gelosa, de 1950.

Era una magnífica sardana de Manuel Serra i Puigferrer, Gelosa. I a continuació tenim un dels compositors considerats simfònics, Fèlix Martínez i Comín, amb una gran sardana, Cant Trist, del 1947, que ens interpretarà la Cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Can Trist, de Fèlix Martínez i Comín, i ara tenim una obligada tiple de Conrad Saló, amb la principal de la Bisbal, Gallardia, de 1994, amb el tiple solista Adrià Sánchez.

Era una gran sardana obligada de tible de Conrad Saló, Gallardia. I a continuació tenim una estrena del 2024 del compositor i director Marcel Sabater. És una sardana que es va estrenar a Banyoles, a les festes de Sant Martirià, i va ser la guanyadora de la ronda d'estrenes, precisament. Està dedicada a Manel Saderra i Puigferrer i porta per títol Manel. La interpreta la Bisbal Jove.

Tancàvem aquesta petita selecció amb Manel, una sardana de Marcel Sabater dedicada a Manuel Serra i Puigferrer, amb la Bisbal Jove.

Amics, oients i sardanistes, acabem el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui ha estat un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Covelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

per finalitzar el repertori d'avui, escoltarem una sardana del compositor Pere Mercader i Andreu, autor de més de 400 sardanes i un dels fundadors de la Cobla Salvatana l'any 1913. Va signar algunes de les seves obres amb el pseudònim de Joan Caldés. Escoltarem una sardana molt balladora del 1953 amb referència al seu poble, Escalenca, que escoltarem amb la Cobla Marinada. Acomiadarà el nostre programa. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns, 15 de juny del 2026. Comencem doncs aquesta tertúlia, l'última abans de tancar la temporada de la tertúlia, que va engegar, doncs, com sempre, a finals de setembre, principis d'octubre, i que es tanca ara, fent aquesta pausa, per agafar ja les vacances, diguem, estivals, i tornarem a l'octubre. Per tant, la darrera tertúlia d'aquesta temporada, i ho fem en companyia d'una banda de Cinto Bel. Cinto, benvingut.
1: Hola, bon dia a tothom, bon dia a Cubelles, gràcies per la benvinguda.
0: També tenim el Marcel García, què tal?
2: Hola, molt bé, gaudint de l'estiu. Ja. D'aquest estiu avançat.
0: Caloreta.
2: I tant.
0: La Carme Mignoranza, què tal?
3: Molt bé. Bueno, bon dia, Cubelles.
0: I tornem a estar aquí. I la Lola Lorente, què tal,
4: Lola? Hola, què tal?
0: Bé, doncs això, arriba la calor, ja ho dèiem, no? Bé, parlarem també una mica de la temporada estival, en el sentit de que quan arriba aquesta temporada hi han hagut doncs, preparatius previs, no? Ben aviat tindrem la Revetlla de Sant Joan, que és el que dona inici, no?, aquest estiu, però també doncs, s'ha de posar en marxa serveis com el de salvament, que porta un cert retard. Aquest és un dels temes que comentarem avui a la tertúlia, però abans comencem doncs, per una altra qüestió, i és que l'Ajuntament no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda. Després de la Junta de Portaveus, el govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que no hi ha cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar l'any. De fet, doncs, vam tenir aquí tant a la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, com a l'Alba González, que és la tresorera municipal. Els serveis informatius van entrevistar doncs a la regidora i a la tècnica, a la tresorera, per parlar una mica d'aquesta situació de l'Ajuntament en relació amb el Ministeri d'Hisenda. Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, acompanyada doncs, de l'Alba González, com deia, tresorera municipal, doncs, han donat aquestes explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles, i al llarg d'aquesta entrevista doncs explica el següent, no? Que el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat els problemes amb el Ministeri, això sí, que va bloquejar les transferències per no informar de les línies generals del pressupost, i doncs, segons ha explicat la regidora, van optar per deixar aquests tràmits en segon pla per centrar-se en els serveis públics municipals. També un punt van entrar a treballar la tresorera, que va entrar el mes de juliol passat, i els tècnics que mancaven, es va resoldre aquesta situació i el Ministeri va ingressar totes les transferències retingudes sense més conseqüències. Això ho deia també la tresorera municipal, l'Alba González, donant les seves explicacions. La segona qüestió que es va tractar en l'última junta de portaveus és la inclusió de Cubelles entre els 80 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament de proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025, i segons la regidora d'Hisenda, l'Alexandra Corbillo, diu que l'Ajuntament no necessita adherir-se a aquest mecanisme perquè pot pagar, i l'equip de serveis econòmics ja està encaminant doncs, aquesta situació per reconduir aquest període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest 2026. En aquest cas, el govern local també i els serveis econòmics admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que no està tenint cap altra conseqüència amb els proveïdors ni els concursos o licitacions públiques. I en una lectura política de la situació, també la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, diu, ha desinformat amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus celebrada dimecres passat. I d'altra banda, doncs, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost, que s'aprovarà definitivament al ple extraordinari d'aquest dimecres 17 de juny, el consistori tindrà més recursos per poder resoldre alguns dels pagaments a proveïdors doncs, que estan endarrerits. Recordar també que l'oposició va sortir doncs, a fer declaracions, en tot cas les va fer Dani Pérez com a doncs, diguem, cap visible de l'oposició, i un cop es va salvar aquesta junta de portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament, doncs Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, PP i CUP consideren insuficients aquestes explicacions que ha donat el govern sobre el mecanisme de pagament a proveïdors i les retencions al Ministeri d'Hisenda, que bé, doncs aquestes explicacions creuen que no s'acosta una mica al que ells consideraven, i en aquest sentit, doncs, parlant de l'elevat període mitjà de pagament, no, tornant a explicar doncs, que que s'ha passat dels 28 dies als 90 dies en el pagament a proveïdors, que se superen els marges legals i genera interessos de demora. També parla l'oposició de l'incompliment de la llei d'economia sostenible, que l'Ajuntament va estar inclòs durant 4 mesos en aquesta llista d'incompliment per no comunicar la liquidació del pressupost, fet que ha comportat la retenció de les transferències a l'Estat. I pel que fa a la valoració de l'oposició, doncs el regidor Dani Pérez de la CUP ha qualificat aquesta trobada de dimecres, ell l'ha qualificat amb llums i ombres, tot i l'anunci del govern de poder gestionar aquesta situació internament mitjançant una circular informativa als departaments, persisteix una falta de confiança notable, segons el Dani Pérez de la CUP. Diu que s'estan enterant de coses perquè les estan dient ells, i que és molt preocupant amb un govern que no ha tingut pressupost el tren de la majoria absoluta. Bé, una mica doncs aquestes són les declaracions. També critica especialment la falta de visió política i la gestió dels recursos humans, recordant que els problemes de personal en els informes d'intervenció i contractació són una realitat anunciada des de fa anys i no pas un imprevist. I l'oposició també ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, PP i CUP diu que consideren insuficients també les explicacions del govern sobre aquests mecanismes de pagament a proveïdors ni sobre les retencions al Ministeri d'Hisenda, i segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, qui ha parlat en nom de tota l'oposició, els grups han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri, una cosa que hem confirmat perquè a posteriori doncs s'ha entrevistat també a la regidora responsable de l'Ajuntament, no? Hisenda, Alexandra Corbí.
1: Agafaire.
0: Sí, és que Déu-n'hi-do,
2: És que la notícia
0: sí.
2: És...
0: Sí. Una mica per donar tota la informació, sí. Perquè clar, segurament sí. Deu haver gent que ens està escoltant. Però, home, i per situar-los
2: no,
0: també.
2: No ho saps, no sabem de què parlem.
0: Bé, en tot cas, queda clar doncs una mica com ha anat, no? Tot plegat. I a partir d'aquí, no sé si voleu donar el vostre punt de vista com a tertulians i tertulianes.
1: Tu mateix, bueno, per començar. Mira, jo el que, referent a aquesta notícia, penso que la justificació que es dona de referent a aquesta situació és sempre la manca de personal. Mm. La manca de personal, la que no hi ha pressupost i que tot es retrasa, però és un problema endèmic perquè tots els municipis, i parlo de Cubelles com puc parlar d'un altre municipi, qualsevol altre, els ajuntaments sempre retrasen els pagaments. No sé per quin motiu, sempre hi ha aquesta moratòria de pagament, en vez de 24 o 25 dies ja són 90 i més, alguns. Uh-huh. Clar, llavors, això no justifica el fet de que l'oposició pugui entrar a demanar explicacions, perquè ja ho saben, realment ja ho saben. Això només és una estratègia política per la situació que es dona en el govern municipal i res més. Jo penso que d'alguna manera és justificar la situació de l'oposició per demanar explicacions, però realment, com repeteixo, ja ho saben què és el que està passant.
4: Però hasta el punto clar, però... de que haya zero persones para hacer este tipo de gestiones...
2: No sé si hi ha zero persones o no, però el que tu dius, sin tu, jo crec que no és per l'oposició qui té que conèixer aquestes coses, és la ciutadania,
1: som nosaltres.
2: Sí, sí. O sigui, sí. Jo crec que les explicacions que demana l'oposició són més que raonables,
1: Jo no critico això.
2: No, per això. I com tu deies, el problema és que hi ha un culpable, que és no tenir pressupost al 2025. Exacte. I qui són les culpables? L'equip de govern, perquè tenien majoria per aprovar-ho.
1: Sí.
2: Per què no l'han fet? Per raons polítiques, suposo, que no s'han posat d'acord en coses d'aquestes. Però bueno, jo crec que és un merder, sincerament, aquesta, sí. que no s'hagin adherit, pues, jo penso, i possiblement soc mal pensat, que és que perquè tenen que presentar molts papers,
1: molta documentació,
2: sí. De per què no lo fan i per què unes coses sí i unes altres no. Però bueno, jo crec que explicacions són necessàries i no les han donat.
3: Jo el que reivindicant, que la setmana passada ja també ho dic, lo vaig dir, que la falta de personal és evident i que tenen que posar-se les piles, perquè ja és a tot el que engloba l'Ajuntament i qualsevol informació que demanis, da igual el departament. Llavors, bueno, que hi ha molta gent qualificada, preparada, i si necessita personal, tindran que invertir. I per la part de no adherir-se, com deia el Marcial, sí, aquesta part a lo millor és negativa, però a llarg termini, si fas la documentació com cal, ja això és una assegurança de que ja no te passa més. Uh-huh. I no hi ha comissions, diguéssim, que poden haver de mora.
2: Sí, interessos de mora. Sí.
3: Que fas un treball, si lo fas bé, és per tota la vida, i estàs tranquil de que si hi ha alguna cosa, tens un respal darrere teu. Sí. Crec que és una equivocació per part
2: és curiós. Sí, lo, perdona, Carme. Que deia l'Àngels quan ha llegit la notícia, no? Que abans, fa 3 anys, se pagava 28 dies. Ara més de 90.
0: Això diu el de la CUP, el Dani,
2: sí.
0: Dani Pérez. Bueno, no sé, entenc doncs, que deu ser així.
3: Però també
2: suposem que sí. Però
4: no en totes les empreses funciona igual. Parece ser que unes factures tienen mayor recorrido i otras menor recorrido. Depende.
1: Depende de la quantia,
3: però
1: suposo.
3: Si van tindre el problema del bus, que el bus estava sense pagar des de no sé quan. Vull dir que això ja és el que deia també el Cinto, és que tot plegat és endèmic.
1: Sí, hem de tenir en compte que Cubelles ja té 18.000 habitants,
3: això és el que
1: dic jo
3: sempre.
1: Però l'administració continua sent la mateixa. El personal que gestiona el govern, el poble, diguem, és el mateix. Vull dir,
3: però
1: que
3: no
1: això
3: són els mateixos.
1: Tindrien que anar amb increment en conseqüència el personal
4: que hi ha
1: al poble.
4: Per això hi ha un servei de recursos humans, no? Que si hi ha falta de personal...
3: Però aquí hi ha ni recursos humans.
4: Porque a veces las bajas no saben cuánto se va a alargar.
1: Sí, claro.
4: Si es que estamos hablando de que las personas estaban de baja, lo que es una casualidad es que la

0: montón de gente però qualificada.
1: De totes formes, parla de dos mesos, no? Parla del desembre i del gener, no? Del desembre del 2025 i del gener del 2026.
2: Diu que són sobretot aquests mesos, aquests però mesos, que sí que clar. La situació catastròfica era de fer ja de 6-7 mesos, perquè, clar, al final hi ha hagut baixes entremig, ja. Tècnics clar, qualificats... Bueno, hi ha hagut diferents situacions. Sí que el que es concentra és a finals de desembre del 25, gener,
1: sí, és quan, no, que és quan també
2: l'Ajuntament ha de fer el tancament de la liquidació del pressupost. Sí, sí,
0: però quan empieza la primera baja, que ja te pones un poquito la segunda baja, ja creo que ja puedes ir buscando a alguien que vaya haciendo un poquito el trabajo, ¿no?
2: Hem de dir que hi ha algunes places que, clar, al final no és l'Ajuntament.
1: Sí, són tècnics. Són tècnics,
2: són de l'Estat. O sigui, és l'Estat qui ha de posar aquest suplent, no? Aquesta, mentrestant, algú de la casa pot agafar aquesta feina, però de manera puntual.
0: Claro, si ya
2: durant
0: no
2: un mes.
1: Però no pot signar, no pot signar aquestes coses.
2: No, el que diu la tresorera és també, per la seva banda, no?, que es va prioritzar, ella quan arriba, el mes de juliol, es va prioritzar, doncs, això, el tirar endavant,
1: doncs, dia a dia,
2: necessitats,
1: no?,
2: el dia a dia, perquè també el ciutadà tampoc no notés aquesta mancança, doncs, de la gestió Hisenda, no? El que passa que, clar, per altra banda, es van trobar amb aquesta situació, segons la regidora, doncs una situació catastròfica. Ella, el que acota el que temps, no? Finals de desembre del 2025, gener del 2026. Bé, no ho sé, són declaracions que fa un i l'altre, les interpretacions, vosaltres, al vostre punt de vista, també com a tertulians, no sé, Lola, què volies dir? Que t'he tallat.
0: No, jo estava pensant en això, tampoc sé com se gestiona lo de dar más trabajo a gente o una oportunidad o yo qué sé, durante unos meses o... Es que no sé cómo se gestiona.
2: Hi ha encàrrecs que depenen de l'Estat, això sí.
1: Bueno, però sí, la intervenció i la secretaria, la resta...
3: Només són aquests dos càrrecs.
1: Sí, sí, la resta, en principi, no.
2: I la tresorera, també.
3: Tresorera, ministra, o sigui, secretaria...
2: El que passa que tu pots posar gent de la casa... no sé si és un mes i no pot estar, o sigui, de manera temporal,
1: sí, temporal,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Però clar, no ho sé. Però al final, quan veus que et falten no sé quantes persones, perquè ella diu, es va quedar a l'Ajuntament amb un zero patatero,
0: sí,
2: ho diu així.
0: Sí, lo dice
2: és que
0: ella.
2: Ho diu així en declaracions.
1: Sí, sí, sí.
2: Si personal,
1: serà ja veritat.
0: No veien venir, no?
1: Però sona, moltes vegades, sona una... Perquè qualsevol cosa que passa a l'Ajuntament és que no hi ha personal. Però personal, clar.
3: Que posin,
1: exacte. Que posin.
3: Carai, si ha, tu, si ha, que això
1: si,
3: és molt
1: no, però
3: fàcil,
1: si en baix, baixes...
3: Te'n vas al paro, tu... I
1: no, allà, però allà, si hi ha una bossa de treball a l'Ajuntament,
2: claro,
1: una bossa de treball que és... Però clar, costa diners. Però bueno, les baixes també estan subvencionades per la Seguretat Social o perquè sigui. No el 100%, probablement.
3: Però
1: una part sí. Pues això, no, un Ajuntament no pot funcionar sense personal. És evident. I com deia la Carme, en qualsevol puesto de l'Ajuntament, sempre és la mateixa resposta.
4: Sí.
1: No, és que no tenim personal. No tenim
4: o
1: personal.
4: Estan de baixa, bueno. O han marxat. Vull dir, jo m'he trobat en això moltes vegades. Bueno, porto, encara estic aquí liada. Però el que més és que, de cara al futur, és el que jo dic sempre, és la previsió. Al final, si fem previsió de les coses, jo crec que adelantem que tenim feina per fer i adelantar coses, i després una vegada instaurades ja se van fent soles i a lo millor és molt més fàcil, però que posin més personal perquè són 18.000 persones,
3: clar,
4: que
3: clar.
4: No són 8.000 ja.
2: Segons diu ara l'Alexandra Corbillo, no? Doncs això, ella diu que l'Ajuntament no necessita adherir-se, com dèiem, aquest mecanisme de pagament a proveïdors perquè pot pagar i l'equip de serveis econòmics ja està encaminat a hores d'ara, per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest 2026.
4: I tindrem demora?
2: Ella diu doncs, que està reconduït,
1: sí,
2: i per tant doncs, que
0: es
2: reduirà aquests 90 dies.
4: Sí,
2: no?
4: Però a lo millor això conlleva una demora.
3: Possiblement.
4: Però llavors també, al final acabem pagant més d'una acció, no? Diguéssim, tenint conseqüències d'aquesta acció.
2: Ella admet que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, també ho admet al llarg d'aquesta entrevista. També hi ha que diu que hi ha certes factures que han de passar per ple, però que no són totes les factures les afectades, i que per tant també vol concretar que clar, hi ha factures que els plens són quan són i que han de passar per pli, que també això fa que s'endarrereixi aquest període, i hi ha d'altres que es poden pagar doncs, més ràpidament.
1: I a l'altra banda són les empreses que no cobren, clar.

0: també tenen elles que pagar als seus empleats, clar, i tot això. Clar, i clar, moltes empreses, clar, aquests no pagaments per a elles és terrible, perquè tenen que o demanar un préstec o qualsevol altra cosa, però són diners que l'empresa privada, en aquest cas, pues, té que posar.
1: Això és una conseqüència.
0: Una conseqüència, clar.
1: Deixes de pagar els teus propis proveïdors.
0: Clar.
1: Que tu estàs fent un servei a l'Ajuntament, però el material que tu compres, clar, també l'has de pagar.
0: I l'has pagat.
1: Si tu no et pagar, clar, tu no pots pagar. Vull dir, és un peix que es mossega la cua. Sí, sí, això és una conseqüència.
2: Jo recordo que en alguna tertúlia, en mi caso personal, jo havia comentado que al principio de venir aquí quise un servicio de una empresa, llamé, y lo primero que me preguntaron, que me llamó la atención, y claro, ahora voy entendiendo, era si llamaba del ayuntamiento.
1: Claro,
2: si,
1: claro,
2: si el trabajo era para el ayuntamiento. Sí. Y digo, no lo entiendo, soy una particular. Y dice, sí, sí, es que el ayuntamiento no paga. Ah, y yo, claro, digo, claro, ostras. Ah, pero claro, en su día no entendía este tipo.
1: Ha de pensar que los ayuntamientos en general tenen problemes per trobar empreses que els hi, sí, facin un servei. Hi ha empreses que sí que treballen assíduament amb els ajuntaments, i aquests ja ho tenen claríssim, ja saben que cobraran tard i mai, com diuen, no? Però el que vol entrar a treballar en un ajuntament corre un risc, perquè no sap que el pagament quan el tindrà. Llavors,
2: igual las empresas que trabajan de continuo no tienen mucho problema, a lo mejor son las que siguen cobrando.
1: Bueno, porque
3: tenen un coixí, al final hi ha factures que s'aproven, claro, per ple, i claro, si la gestió, pel que sigui, doncs l'organigrama, o sigui, l'organització, doncs no, pateix aquest problema, com diu la Corbillo, aquesta, sí, situació catastròfica, doncs clar, si s'atura l'engranatge, clar, encara porta, clar, més retard, i si hi ha factures que per la quantitat econòmica que sigui han de passar per ple, i els plens són quan són, doncs clar, aquí també la demora, no? Que no vull justificar res, però sí que és el que una mica també diu, sí, la regidora, no? Al final acaba dient que reconeix que hi ha problemes organitzatius a solucionar i que per tant diu ara, doncs, que s'estan encaminant. Tot cas, bueno, segurament confiem, en tornarem, bueno, a parlar, no?
0: Veurem confiem si aquest dimecres, que en teoria s'aprovaran els pressupostos, pues, bueno, el pressupost d'aquest any serà més de 2 milions més que l'anterior. Pues, veurem si una mica va per el personal que és absolutament, bueno, necessari, no?
2: Lamentablement,
0: però bueno,
2: no ho sé.
0: Havíem
2: quedat que les coses que tenien que ser per llei, que no se podien pedir per als pressupostos estos
4: participatius.
0: Ah. No, però no són els participatius, no, és el pressupost general de l'Ajuntament,
2: vale,
0: que s'ha aprovat. No. Això és diferent, això és diferent.
4: Demanaren a la Moreneta que sigui així.
0: A Lourdes, no? Que tu aniràs, per això.
4: Aquest cap de setmana, no? Jo ja he estat.
0: Ah, ja has estat, Molt bé.
3: Ja que has tret el tema del pressupost, el del 2026, doncs sí, aquest dimecres hi haurà un ple extraordinari per aprovar definitivament aquests pressupostos del 2026. La sessió està prevista, doncs, per aquest 17 de juny a les 9 del matí, i bé, ho podreu seguir també en directe per Ràdio Cubelles. Unitat Covellenca, PSC i Cubelles en Comú Podem volen, doncs, aprovar definitivament aquest pressupost. Per aquest motiu, després d'esgotar el termini d'exposició pública i al·legacions, convoquen aquest ple extraordinari amb aquest únic punt de l'ordre del dia. I bé, dijous passat es van reunir, com dèiem, amb aquesta comissió informativa extraordinària corresponent. El govern municipal, doncs, va haurà d'informar també de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes, i portarà a votació aquesta aprovació definitiva que ha de permetre, doncs, tirar endavant aquest pressupost 2026, que sigui efectiu, vaja. I segons la proposta aprovada, inicialment en un ple municipal el 21 d'abril passat, el pressupost s'eleva fins als 27 milions d'euros, el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, el del 2024, i que era de 25 milions d'euros, i l'executiu local, doncs, va assegurar en aquell ple aleshores que es tracta d'un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Bé, aquestes són les informacions que tenim, ara per ara.
0: Sí, però anem tard, clar, pues estem quasi al juliol.
1: Ja acabem l'any. Clar,
0: ara l'agost de vacances.
4: Nosaltres ja en tenim vacances.
0: Comencem.
1: Hem de començar a treballar els pressupostos de l'any que ve.
0: Però que és que l'any passat tampoc hi havia. Doncs,
1: però és que a més a més, Marcial, pensa que l'any que ve hi ha eleccions.
0: Home.
1: I automàticament aquí tindran que córrer per justificar
0: ja
1: moltes
0: nota,
1: coses.
0: Ja se nota, sí, sí.
1: Tornem a asfaltar.
0: Ja es veu.
1: Tornem a fer pintades a bon, eh? O sigui, ja es veurà, però a partir d'aquí el que estem dient ara ja hi ha moviment. Per tot arreu els veus, que els polítics que van fent ja la seva presentació, imatge, vendre allò, carinyo al poble.
4: Jo t'estimo molt.
1: Sí, però ja els coneixem, eh?
0: Bueno,
1: més res. Aquests que porten tants anys ja els coneixem. Els cada que vindran anys nous o no sabem si vindrà algú, però aquests no, no però els que ja porten anys...
4: No ho sé.
0: Jo. De nou, jo crec que no hi haurà molts.
1: No, però vull dir...
0: Que sí, que sí, el que està dient.
1: Pot haver-hi nou clar. Personatge.
4: Però no, es necessita un bon treball i més, no sé.
1: Mira, saps què et dic jo, Carme? Allò que diuen renovar-se o morir.
4: I tant.
1: I aquí convé un canvi. Jo sempre ho he dit, ja fa temps que ho estic dient, que aquest govern municipal hi ha moltes persones que porten molts anys.
4: Sí.
1: I vulguis o no...
4: Tindria que ser caducitat al posto.
1: Dues legislatures i s'acabó. Això és el que tindria que ser. El que passa és que, bueno, aquests partits no ho contemplen i llavors tenen aquesta continuïtat, però jo penso que es tindria que anar renovant les imatges de la gent que governa el poble. Perquè, hosti, agafen una sèrie de costums, no dic vicis, eh?
0: No.
1: Costums, dinàmiques, comportaments que sembla que no fotin res, i realment, potser sí, però que treballen, però sembla que no fotin res, perquè ja els coneixes, els veus cada dia, dius, conyo, altra vegada tu, torno a saludar, si fa un moment que t'he saludat, vull dir que et passeges molt, doncs és això, no?
3: De totes maneres, Cinto, hi ha ajuntaments que tenen majoria absoluta i no tenen aquest problema i porten molts anys, també governant.
4: Però si funcionen
1: perfecte. No, jo no parlo de majories ni de minories.
3: Sí, però vull dir, Canyelles, no? Té pràcticament majoria absoluta.
0: Sí, sí,
3: llavors veus que van avançant, no? Aquell municipi,
1: però
3: a vegades també quan hi ha situacions de pactes no deu ser tan fàcil, tampoc.
1: No, també és veritat, això és veritat,
4: Lo que de, bueno, jo porto dient sempre és que l'Ajuntament, el poble en general, tot està pitjor que abans. El problema és que si fan per al poble i treballen per al poble i dius, ostres, que bonic, han fet això, han fet aquí, han posat un parc, han posat un carrer superbonic amb flors, o lo que sí, el que sigui, una imatge, no? Vendre una imatge. Però que ho veies és que es dona pena perquè la gent que estén aquí des de fa molts anys, jo porto 50, i aquest cas de setmana he parlat amb les meves amigues que portem també més o menys al mateix temps i deien totes que no viuen aquí, però si estiuessen, que el poble està fatal. I lo de l'escombreria ja no parlem.
1: No entrem en aquest tema.
4: Però per aquesta gent que ve el cap de setmana... que clar, venen el cap de setmana i a l'estiu, diu, oi, i ara què faran? I clar, em pregunten a mi, i ara què passarà? I ara no sé què, digo, mira, no sé què dir-te.
3: En tot cas, d'aquí menys un any tenim unes eleccions municipals, sí. A partir d'aquí cadascú vendrà el seu programa polític, la gent, la ciutadania té el seu dret a vot, i a partir d'aquí veurem doncs, com es configura el nou govern, doncs, d'aquí tot just un any, pràcticament.
4: Però clar, els estiuants o que tenen segona residència no voten aquí. Dir,
0: no, clar, però
4: que aquí tenim un problema també important.
3: Bueno, hi ha molta gent empadronada a Cubelles que potser no hi viu, però...
4: Bueno, sí, i hi ha d'altres que no viuen i no estan empadronades.
3: Sí, que també és molt important que la gent estigui empadronada a Cubelles perquè també són diners que rep l'Ajuntament per cada persona empadronada.
0: Paguen aquí,
3: doncs també reben diners com a Ajuntament i poden gestionar millor.
0: Sí, i tenen beneficis també si estan aquí, clar. La zona blava, per exemple. No, és veritat. Si no estàs empadronat, tens que pagar com si viniràs de Barcelona o de Madrid.
1: El que abans comentàvem, de que Cubelles té 18.000 i més persones ja vivint aquí, però la gestió a nivell de carrer, continua sent la de fa 40 anys enrere.
4: Però pitjor.
1: No 40 anys, no exagerem, 10 anys enrere, posem pel cas.
4: Sí, però jo...
1: No va en conseqüència a l'evolució de la gent que viu.
4: Ni en urbanisme, per exemple, tampoc. No es prevé.
1: No es prevé. Canvi.
3: El pla general, vols dir tu, no? Que el tenim aturat de fa molts anys.
4: Sí. Clar, és que està pitjor. No és que esté aturat. Si estigués igual, però és que està molt pitjor tot.
3: Bé, no s'ha tocat.
0: Exacte.
4: Però se deteriora, Àngels.
0: Se deteriora, i tant.
1: Tu deies que abans donava més gust o era més maco viure a Cubelles, ara no és tant, però bueno, té conseqüència d'això.
3: Vinga, parlem ara dels pressupostos participatius, ja en vam parlar la setmana passada. Bé, però aquest divendres hi va haver un punt al mercat, també és interessant, no?
0: Jo l'he vist.
3: A l'apropar aquests també pressupostos participatius a la ciutadania. Hi va haver aquest punt doncs amb dos personal tècnic, no?, que van estar amb les tabletes perquè la gent doncs pogués conèixer quins són els projectes que es podien votar, que són un total de 12, i bé, va passar gent diversa al mercat per poder fer doncs aquest vot. En tot cas, anem a recordar doncs aquestes 12 propostes també, perquè les votacions segueixen obertes i, per tant, fins al 21 de juny la gent que vulgui fer aquest pas de votar doncs ho pot
0: aquesta
3: fer.
0: Aquesta setmana.
3: Doncs sí. Iniciatives que es poden votar. El tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere. La col·locació de marquesines a diverses parades a l'autobús urbà i diferents actuacions de millora de la jardineria al passeig marítim. També la llista inclou la creació de parcs infantils accessibles i inclusius per a infants amb mobilitat reduïda, una nova decoració al passeig de la Marina amb finalitat turística, una àrea de descans amb ombres i font d'aigua potable, també en aquest mateix espai, al passeig de la Marina, i l'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona. Altres propostes són la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona, la instal·lació de taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, la reforma i millora de l'Escape Park, la renovació de la xarxa de protecció de la sala sociocultural per reforçar la seguretat dels assajos dels castellers i la creació d'un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà. Bé, en tot cas, recordar que aquesta votació també es pot fer de telemàtica a través de la plataforma que hi ha, la plataforma per votar, i a banda d'això, si hi ha algú que no sap com fer-ho, es poden acostar al centre social, inclús a la biblioteca, al casal d'avis i a l'espai jove, que allà els hi assessoraran i podran fer aquesta votació. I comentar que com a màxim pots votar tres opcions i una única vegada, clar, és, has de ser empadronat.
1: Això s'ha fet sempre, no?
3: Sí, jo dic, la votació sí.
1: La votació sí, però la presentació en públic perquè la gent pugui escollir les diferents...
0: Jo crec que és nou. I jo lo veig molt bé, perquè al mercat va moltíssima gent gran, sobretot, i bueno, aquesta gent normalment no va entrar a la web de l'Ajuntament per fer la votació. I allà, bueno, te demanen...
1: Jo no ho havia vist mai, això.
0: No, jo tampoc no l'havia vist, però aquest divendres... Jo també, aquest divendres ho va veure allà el Víctor, allà con la tablet.
3: La Núria Gené, l'arxivera municipal i el coordinador de comunicació, allà al peu del canó.
0: Estaven allà al peu del canó, exacte. I jo crec que està bé, perquè s'apropaven a la gent i li demanaven si volia fer-ho, i jo crec que, bueno, està bé.
4: És una opció més.
0: Quan més gent vote, més millor, no?
1: No queda tancat, això. Clar, queda més obert i la gent pot participar-hi.
0: Clar, perquè si no, el que passa cada comunitat que ha proposat un
1: envia tota la pena.
0: Clar, no.
1: Però això és normal.
0: I tant que és normal, però clar, o sigui que... Però al final el que tenen més pes, pues,
1: la ràdio
0: guanya.
1: Va presentar una proposta per a les reformes de la ràdio i de més, i pues, va haver-hi una moguda.
0: Clar, no.
1: I a més va proclamar pel micro, mobilització, tothom que vulgui. Sí.
3: Bueno, al final es mou molt per WhatsApps, eh?
0: Sí. Moltíssim.
3: Moltes propostes que es mouen per WhatsApps, les mateixes persones que ho proposen, molts, clar, són associacions, que al final, el que dèiem, són necessitats que hi ha, i una manera és utilitzar els pressupostos participatius, que ja agradaria, no?, que això ja es fes, dèieu vosaltres, no?, que ja formés part del pressupost,
0: clar,
3: no?
0: Algunes coses sí.
2: Lo estuvimos comentando el otro día, que había cosas que igual ya deberían darse por hecho, que se tenían que hacer, no utilizar este dinero para este tipo de propuestas, pero claro.
1: Més, són uns diners que són escassos, perquè no...
0: 300.000 euros, 300.000.
1: Però no arriba per tot,
0: No.
4: Perquè compten los de 2025 o 2024?
0: No, no, són esos calés, són per aquest
4: any.
0: Són per aquest any, 300.000.
4: Però sumaven,
0: crec recordar,
4: no?
0: Gran...
2: I vosotros què creieu que va...
3: No volem incitar el vot, perquè encara
0: no, clar.
3: Que no ens diguin, no?
4: Preferències.
0: Sí.
3: En tot cas, que cadascú faci aquesta votació,
0: seva,
3: ja veurem els resultats.
0: Sí
3: que és cert, doncs, que un cop finalitzis donaran a conèixer com ha anat aquest recompte i quins són els projectes, no?, que, doncs, això, que entraran dins la planificació municipal i a partir d'aquí doncs el regidor s'ha compromès a, doncs això,
0: a
3: que
0: ell, a fer-ho.
3: Ells, sí, ell com a regidor de Participació Ciutadana s'haurà acabat, doncs, diguem, la seva tasca, i això, doncs, es passa als departaments competents perquè executin els projectes. Així mateix ho va explicar el mateix regidor,
2: bueno,
3: Carrillo, perquè s'executi. Hi ha un pressupost municipal que entenc que inclou, doncs, aquestes partides d'altres projectes que van quedar, doncs, per fer, que estan votats però que estan pendents a executar-los. Esperem, doncs, que això, que dins el termini, que no sigui molt, molt llunyà, no, es vagin veient visibles, no, aquests projectes que estan votats, doncs, a través d'aquest procés participatiu, que molts de nosaltres suposo que ens agradaria que fos, doncs, no 300.000 euros, no? Molts més diners.
0: Sí, però, bueno,
3: que així potser podríem demanar projectes, doncs, que veiem, no, que es van repetint com a demanda ciutadana, que molts d'ells potser s'han demanat, però clar, si surt d'aquesta quantitat econòmica ja no poden estar dins d'aquests pressupostos participatius.
1: No, si estan per sobre ja no poden.
0: Sí.
3: Això et dic, perquè jo em ve al cap, no? El que sempre esteu demanant, no? Molts de vosaltres, no?
0: La piscina, sí, però bueno. Hi ha moltes coses que fer.
4: Xulo,
1: Tot arribarà, no us preocupeu.
4: No, home, jo des de fa 5 anys us estic esperant.
1: Bueno, tens...
4: Com agua de mayo.
1: Aquí
4: com
1: tenim
4: si
1: la gran
4: fer.
1: Avantatge, que no tenim piscina, però tenim la platja.
0: També, i tant.
4: Però tu
0: sí. Sí.
4: A Vilanova també tenen platja, i a Cuny també tenen platja.
1: No miris els pobles del costat.
4: No comparo res. Si jo m'estimo Cubelles, no m'estimo los demés, per això demano la piscina.
1: Però tu sempre busques la comparació amb els altres.
4: No. Jo m'estimo que el meu poble estigui molt bonic.
1: Clar que sí.
4: I que tingui de tot.
1: Clar que sí, que no falti de res.
0: Aquest any, que és any electoral, es faran els pressupostos participatius. Es faran, es faran.
1: Les promeses a partir d'ara veuràs que aniran prometent.
4: Sí, tenim moltes coses. El cinema que en tenien, ja no tenim. No sé, encara que sigui una vegada. Bueno, tenim el de la fresca.
0: Bueno, el de la festa major, el de la
1: fresca. Jo diria que
0: cinema la fresca.
1: En els pressupostos participatius, aquests 300.000 euros podien venir dedicats a l'Aliança. Cony, una vegada ja l'acabem.
0: Per pagar el deute.
3: Clar, però és que l'entitat, l'Aliança, és privada.
0: És privada.
3: I aleshores ja no compleix els bases.
1: Però escolta, que ens l'acabem d'una vegada, perquè, escolta, no pot ser això.
4: Seria la manera.
3: Més coses, va.
0: Un altre tema.
1: És molt fàcil, això, eh? Jo tinc una proposta, però per aquest tema, però no ho penso.
0: No la digues.
1: No toca dir.
3: En petit comitè.
1: No. Un altre dia parlarem, però avui no.
0: A la volta de vacances.
4: Sense micro.
3: Vinga, el socorrisme, que diu la notícia, que es desplegarà més enllà del 15 de juny, que precisament és avui. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista al Canal Blau que el socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny, per tant, doncs, no sabem en els propers dies, que és la data habitual d'inici del servei, seria, doncs, avui mateix. El regidor Noeda ha comentat que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del previst. També, si escolteu el tall de veu, diu que intentaran posar algun reforç. Bé, no tenim més informació, ja ho anirem a mirar a les platges de Cubelles i veiem algun reforç, però ara com ara no tenim el servei de socorrisme desplegat. I segons la documentació publicada per l'Ajuntament, de les dues empreses concursants, la guanyadora seria Sealand On Offshore Service, amb seu a Tarragona, per una oferta d'uns 270.000 euros pel 2026, amb possibilitat de tres pròrrogues més. Bé, això és el que diu la notícia.
1: El regidor en concret no pot dir que pot posar un reforç, perquè un reforç té que ser una persona titulada com a socorrista. Si no és un socorrista, no pot haver-hi ningú allà de reforç. Què és això?
0: Bueno, però l'empresa, pues suposo que l'empresa és... El reforç s'ha contratat amb l'empresa, no?
1: Si l'empresa es compromet a posar algú, vale.
0: Clar, sí.
1: Però així com poden dir, encinto que vagi a fer...
0: No, això no.
3: Una coseta, que si tinguéssim un voluntariat, allò, no sé, per exemple, quan hi havia el grup de riscos, hi havia com un cervell, com, vaja, de voluntaris, no?
0: Sí.
3: Que el tinguéssim formalitzat i tal, potser sí que se'ls podria demanar un suport a les platges.
4: Com una espècie com incendis,
3: de protecció civil.
0: Sí, protecció civil.
1: Això és el que abans hem comentat amb el Marcial, que estem en plena temporada d'estiu, gairebé plena temporada de platja. Els socorristes ja tindrien que fer un mes que tindrien que estar a les platges,
0: almenys els cap de setmana,
1: almenys els cap de setmana. Clar.
3: També hem de dir que no és obligatori, pel municipi, per les característiques que té Cubelles,
0: no. Ja,
3: tot però... i que és veritat que, clar, la tradició ens porta que sempre hi ha hagut aquest desplegament, clar. I llavors la gent ho espera, no, també,
0: i,
3: no?
0: I dona més tranquil·litat. Dona més tranquil·litat a tothom, no?, que va a la platja i veu que hi ha un socorrista, que si passa qualsevol cosa, pues, jo crec que si és un servei
2: passen,
0: públic,
2: sí.
0: Obligatori o no, fonamental, perquè això dona seguretat. I hem parlat abans, però cada any és el mateix, i quan termina un any ja saps que l'any següent tens que tenir un socorrista o uns socorristes, no?
3: El que passa que com que el contracte s'ha hagut de fer un nou contracte, una licitació nova, entenc jo que si va més enllà del 15 és que deuen haver presentat una al·legació, s'ha de resoldre algun tràmit.
2: Tenien que haver empezat antes.
0: Falta de previsió, no?
1: El contracte va acabar al setembre o octubre de l'any passat. De l'any passat fins a aquest han tingut temps de sobres de fer un nou contracte,
2: licitació.
1: Una nova licitació, presentar que es presentin noves empreses que vulguin fer socorrisme.
2: Claro,
1: hi ha temps, que ara a última hora encara diuen que no està clar. Home, no fotem. Això és mala gestió i s'ha acabat.
2: Falta de personal.
4: Falta de previsió.
1: Esto es un voto menos que van a tener mío en las próximas elecciones.
0: Que tú no votas aquí.
1: Això ho dic.
3: Sí, que amb el empadronament ràpid no podràs.
4: Clar. Vinga, va. Fes-nos el favor. Un vot pot ser.
3: Vinga, seguim, va. Cubelles celebra l'edició número 36 de la Festa de la Verema el 27 de juny com a prèvia del tour. Les inscripcions per aquesta pedalada solidària s'obren el 15 de juny al poliesportiu. Digues, Marcial.
0: No, que has dit de la Verema, és de la bicicleta. Sí. És de la bici.
1: Jo he vist, també he dit.
0: Sí.
3: No, bicicleta.
0: De la bicicleta, la bicicleta.
3: Sí, per, si he dit, ha estat un lapsus, eh? No.
4: Les ganes,
3: sí. Bueno, doncs la festa de la bicicleta, eh?
4: Anaven bé perquè ja teníem previsió per la Verema.
3: Bueno, la Verema ja s'està organitzant, eh?
0: També, sí. La teva germana.
3: No, bueno, turisme.
0: Sí.
3: Bé, en tot cas, edició número 36. Enguany el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França pel municipi el pròxim 5 de juliol i com a avantsala d'aquesta històrica cita la regidoria d'esports ha programat l'edició número 36 de la Festa de la Bicicleta pel dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. I hem tingut aquí els estudis de la ràdio, el regidor d'esports, el David Kess, que ha explicat en una entrevista aquí a l'emissora que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. I a més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran merchandising oficial del Tour i com és tradició es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada i altres categories. I el preu de la inscripció per a aquelles persones que vulguin participar és de 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que no sabem quina és a hores d'ara, però que es donarà a conèixer properament. L'organització recomana també apuntar-se amb antelació i d'aquesta manera doncs, es pot fer una previsió millor del material que han de repartir. Bé, ja sabeu que sempre us dona una bossa amb aigua, un entrepà, no? Una mica de, això d'avituallament per la gent que hi participi. No sé si vosaltres sou dels que aneu a la bicicleta, altra gent potser no pedala, però sí que col·labora i compra aquesta entrada solidària per també això, ser solidari, no? amb aquests diners que aniran segur que un projecte social interessant.
0: No, i està molt bé, jo crec que està molt bé perquè
1: sí,
0: jo també, sí.
4: Divertida. No, exacte. És una iniciativa molt bonica, per la
0: participatiu, sí. Sí. Jo crec que està.
2: No.
0: I aquest any, com ho deia l'Àngels, clar, que és que el tour passa per la...
1: Passa,
0: sí. Però bueno,
1: vull dir que no ho veureu, eh?
0: No, els ciclistes segurament no. I els cotxes que van 2.000... Darrere i davant. 2.000 delante, a darrere i davant.
3: El tour serà el 5 de juliol, això és una prèvia,
0: sí,
3: no? Però bueno,
0: sí,
3: repartiran merchandising i tal, per una mica començar a parlar del tour i tot això.
0: Vilanova està plena ja de cartells del tour, eh? A tota la Rambla, a tota la carretera estan posant,
3: no?
0: Eh? Cunit,
3: no? He vist. Bueno, han pintat, no? Han pintat a prop de la carretera. bandera també, no? Sí, que es vegi de color groc, he vist tour, no sé què.
0: Sí.
3: Sí, sí, veig que...
0: Bueno, és un aconteciment, eh? Que passi per un poble és sempre...
1: No dic mundial, però europeu sí que...
0: Sí, mundial, eh? Sí, mundial, bueno, és la carrera ciclista més important del món, no?
1: Més important, sí, sí.
0: O sigui que jo crec que és... Està molt bé.
1: Que bueno, que passi per aquí, escolta'm, això tindrem que posar un cartell ben gros, eh? Quan passin els ciclistes, que aixequin la mà. Saludant a la gent de Cubella, no?
2: O l'acompanyes con tu bici.
1: No, hombre, no. No, perquè ells corren,
0: ja
1: molt. Corren molt.
0: Molt més que nosaltres.
3: Bé, en tot cas, això, que si, no sé si vosaltres us apuntareu a la bicicleta o coneixeu d'algú, doncs que vostè de promocionar-ho.
0: El nostre grup sí que sé.
3: Els jugar-los sempre
0: estem allà. Sempre.
1: I després fan un gran esmorzar, o van a fotre un gran vermut.
0: Alguna coseta farem, segur.
4: A les meves nebodes, també, bueno... Però
1: això és el típic que fan els cicloturistes.
0: Clar,
1: sí. El diumenge amb bicicleta,
0: sí. No és per fer esport,
1: no.
0: Eh?
1: No, ara fotre'ns uns esmorzars d'aquesta forquilla, però...
0: Dels bons, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? I després arriben a casa i diuen, estic rebentant, no tinc ni ganes de menjar. I la mestressa diu, bueno, pues reposa, dutxa, tranquil. No, és que no puc més, estic fet pol.
0: Sí. S'ha posat...
1: Fart.
0: Bon, sí.
4: D'esport i de menjar.
1: De menjar.
3: Vinga, parlem també de la campanya d'estiu, del Pla de Vigilància contra Incendis. S'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, 89 professionals es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona, i ho faran en torns entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda, franja de màxim risc i afluència als espais naturals, i en tres sectors: el nord, el centre i el sud, que inclou uns Cubelles, i ja que abraça l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. I a més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació estarà també de guàrdia des del mes de maig fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. Bé, aquesta és la informació.
1: Està bé, això sí que ho hem de tenir en compte i s'ha de recolzar tota aquesta gent que treballa per mantenir els boscos que no es cremin. I penso que nosaltres des d'aquí els hem d'engrescar i els hem d'animar, eh?
0: I els voluntaris, que aquí també estan, els ADFs... Sí.
3: Aquests, grup de riscos Cubelles, no?
0: Sí, també. I bueno, jo crec que... Mira, ahir tornàvem que vam estar a la platja d'Aro aquest cap de setmana, i a l'altura de Vilafranca, a les 6 de la tarda o coses així, havia un incendi. I van trucar, però ja estaven avisats els bombers i tot, i bueno, suposo que no... habrá nada a más, ¿no? Pero bueno.
2: También podemos tener pequeños gestos, no tirar colilla por la ventanilla del coche.
1: Tu veus un cotxe que va davant i tira la orilla per la finestra, tu pots agafar la matrícula i denunciar-lo. Perquè és clar, vull dir, això
4: és un risc.
0: No, és un risc enorme.
4: Jo me'n recordo a Barcelona quan anava amb la moto tots els dies. Clar, jo anava en la moto i els cotxes llançaven. I més d'una vegada m'apropava quan arribava el semàfor, li deia, la propera vegada mira darrere si portes algú. Clar, perquè este llavors... almenys se quedava així com dient, m'ha pillat.
2: Pensava que no cogia si se lo metia sobre
4: No, em donava temps. Però sí que li picava i li deia... Una altra vegada mires. Però ja no és que me mireixi a mi, sinó que no lo llances, sí?
0: Claro. D'això se trata. Clar,
3: també diu la notícia en la segona part que en relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament ha contractat recentment una empresa especialitzada per a l'elaboració d'un pla de treball pel manteniment de les franges perimetrals al municipi i de les parcel·les municipals, així com el suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per a la seva futura contractació, que és una segona part, no? La importància de tenir...
1: Les franges perimetrals, què vol dir això? No ho sé, eh?
4: Jo crec que és la limitació, per exemple, Mestre, això és un polvorín, diguéssim, que si allà... a dalt. Bueno, pues eso.
1: Les que toquen a les finques.
4: Clar,
1: no, el bosc que toca o la
4: brolla que toca. I el que és la limitació de Cubelles, per exemple, a los límits, perquè clar, les parts de bosc més alt... Això està brut.
3: I les parcel·les municipals, que l'Ajuntament també té parcel·les, i per tant els terrenys, els solars municipals han de tenir nets.
4: I els particulars, que també és important, que hi ha molta brossa en alguns.
1: Que vagin allà on hi ha la discoteca, aviam si ho netegen.
4: Ui, però si tenen allà l'exemple. Primer la frente.
1: Per això dic, que vagin comercin per allà.
0: Es va cremar fa un parell d'anys, no? Aquella discoteca, sí.
4: Sí, hi va haver incendis.
3: I
4: mira que podria haver allà un parc bonic, eh?
3: Bé, en tot cas, ara per Sant Joan, sobretot, molta cura. I tant. Molta cura, perquè clar, és quan...
0: Perquè ha plogut molt, i el...
1: Tot el bosc
0: està molt... Està ple.
3: Més coses. Tenim també doncs, una altra notícia, que és que el cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. I bé, doncs es va fer una presentació ara fa uns dies a la biblioteca i doncs això, els organitzadors encara no han fet pública la programació prevista, però sí que asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats doncs amb noves veus i alhora ampliaran la reflexió sobre múltiples formes que adopta avui la narrativa negra. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social tornaran a ser els principals escenaris d'aquest programa del Cubelles Noir, que començarà doncs, amb una projecció d'un curtmetratge, el Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra, càrrec de Joaquim Micó, un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, això també ho avançava el Pedro Batxa, que és el director del Cubelles Noir, i entre els convidats també destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pellegrin, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lainez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuxel, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre aquests nous camins de gènere. I un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà. Així mateix també ho explicava el mateix comissari, Xavier Borrell, i un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere al llarg de les dècades. Bé, una mica aquest seria el resum.
0: Sí.
3: I què en pensem, no?, de que es mantinguin el temps aquest Cubelles, no?
0: I tant.
3: Perquè crec que ja són més de 10, 11,
0: 11,
3: ja,
0: 11 edicions, sí. 10 premis, però 11 edicions ja aquest any, no? I, bueno, jo crec que cada any és més important, no?, perquè ja és un referent, sincerament, a Nosraf, a Catalunya, i a moltíssima escriptors també que venen de la resta de l'Estat, i cada any és una miqueta més important. La participació també de la gent d'aquí, del poble, del voltant, pues és molt important, i jo crec que són 4 dies bueno, que per la cultura del poble és molt interessant, no? I com tu has dit, hi ha moltíssims escriptors que famosos alguns, i altres que bueno, que estan començant i necessiten una empenta, exactament, no?
3: Sí.
0: Això, i bueno, una característica important del festival és que els premis se otorguen a dones que han escrit en català o en castellà, que han publicat novel·la l'any anterior, no? En aquest cas el 2025. I bueno, sembla que ara, el 2026, això de donar un premi a una dona, bueno, que no és molt... Però sí, encara... No, sí, però hi ha gent que diu, buah, però per què a una dona solament, no? Que més da que sea dona o home. Però clar, quan revises els premis que hi ha literaris, la majoria es donen a homes. La majoria, no? I bueno, des del principi, en Cubelles va decidir, els que estaven entonces, el Borrell i tot això, donarà a dones. I jo crec que és una característica molt interessant i important per al poble.
1: Jo el que vull dir referent al Cubelles Noir, penso que això va començar com una espècie de prova o de broma, o de dir, bueno, fem una coseta així, no?
0: Agarra'm el cubata.
1: Sí, sí, exacte.
0: Agarra'm el cubata.
1: Sí, sí. Ha començat així i s'ha convertit en una cosa molt important. Uh-huh. I això és un referent per Cubelles. Vull dir, Cubelles en el món...
0: literari,
1: del món negre.
0: Sí, sí, sí. El dels festivals.
1: Penso que és una cosa que s'ha de valorar i s'ha de potenciar i es tindria que ajudar. Ara, el que jo no entenc, si abans era Cubelles Noir, ara per què és cinema negre?
0: O si no, és aquest any, solament. No. És que aquest any, la temàtica d'aquest any és el cinema negre, no? Vale. Una miqueta, pensant que ara tot es fa en IA, no? La intel·ligència artificial, donar una volta al temps i tornar a Casablanca, per exemple, la pel·lícula del Bogart, no? que va ser l'obra de teatre que farem, serà Casablanca, sí.
4: I quan?
0: Reduït al 28, l'obra de teatre al 28 d'agost.
4: Bueno, jo vull,
0: 28 d'agost, clar, no, és libre, eh? No hi ha...
4: Ah, val,
0: no hi ha... No hi ha entrades.
4: Ah, val, pues llavors ahí...
0: De Sam...
1: De Sam, qui és el que fa de Sam?
0: Un noi molt maco. I és blanc. Ah, bueno. És blanc. I jo soy Humphrey Bogart, cuidado.
1: Ah, i el guapo de la peli. Bé, doncs... Ja sabràs fumando, no?
0: Home... Sí, porros.
4: Ui, que no es pot dir.
0: Perdó.
3: Vinga, 9 minuts que ens queden per les 11. Tractem doncs un altre tema, que és que el Club de Futbol Cubelles organitza el primer memorial Marià Talló el 20 de juny. El club enfrontarà els veterans de TV3 en un esdeveniment per recordar l'enyorat col·laborador. Això serà el proper 20 de juny al Municipal Josep Pons i Ventura. Aquest serà l'escenari d'un esdeveniment molt especial i emotiu pel futbol local i, com dèiem, aquest primer memorial Marià Talló, organitzat pel Club de Futbol Cubelles. Aquesta jornada d'homenatge neix amb la voluntat de recordar la figura de Marià Talló, una persona molt estimada i estretament vinculada tant a l'entitat esportiva com a la vida social del municipi. Hi haurà un partit de veterans amb cares conegudes i aquest serà l'acte central. Serà, doncs, començarà a les 12 del migdia, un maig que enfrontarà una selecció de veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals de TV3, mitjà de comunicació on treballava el mateix homenatjat en Talló. I segons ha explicat el president del club, Toni López, en una entrevista aquí a la ràdio, la iniciativa va sorgir arran de converses amb el periodista Xavi Torres per retre-li un merescut homenatge. Van coincidir al seu funeral Xavi Torres de TV3 i el mateix president i bé, ho van lligar d'aquesta manera. I més enllà de l'espectacle esportiu, el memorial també s'ha concebut com una trobada de caràcter festiu i familiar i després del xiulet final l'activitat es traslladarà al pàrquing del club on es farà una botifarrada popular acompanyada de música per compartir anècdotes i records en un ambient distès. I per tant, la gent que vulgui participar d'aquesta botifarrada també pot fer aquesta inscripció a través de la pàgina del mateix club. Bé, no sé si coneixeu el Marià.
0: Sí, jo molt, perquè Marià també era dels primers que van participar al Cubelles Noir. Va ser un dels fundadors i jo he compartit amb ell moltíssim temps, una persona magnífica, però bueno, va decidir que no volia viure més i bueno. Però aquest noi era un noi fantàstic i aquesta iniciativa del club de Cubelles, que estava molt, molt integrat també al futbol, el Marià, pues va ser molt bona i molt, jo crec que s'ha molt ben acceptada per moltíssima gent. Jo conec moltíssima gent que anirà a l'homenatge, al partit de futbol i després a la festa, entre cometes, que es farà, no? I bueno, pues és una pena que no esté, però és un reconeixement també, no? I hi ha moltíssima gent que vol participar. I bueno, és el que és.
1: Jo amb aquest senyor, pues, poder, amb aquest noi, poder, el veuria conèixer, però pel nom no en tinc referència. Però si era una persona molt vinculada a Cubelles...
3: El micro, no sé què has tocat al cable.
1: No he tocat res,
3: sento...
1: no el toco res. Jo, si això...
0: Ara ja crec que ja està.
1: Em sentiu?
0: Sí, ara.
3: Per un moment s'ha entretallat,
0: sí.
3: Això.
1: Ràdio Cubelles necessita reformes, sí o sí.
3: Pressupostos participació.
1: Sí. Bueno, el que anava a dir...
0: No govern.
1: Jo, en aquest xicot, o aquest noi, no el vaig arribar a conèixer. Poder, però pel nom pel nom no em sona, però poder físicament sí que el deuria conèixer, sí. Perquè era una persona que, suposo, com tu dius, Marcial, era una persona molt vinculada, i diu la notícia, molt vinculada a activitats de Cubelles, doncs segur que el deuria conèixer. Bé, jo m'adhereixo al que tu has dit, que les persones que han tingut molta activitat en el Cubelles i sobretot en el futbol i en el món de l'esport i els mitjans de comunicació, doncs també necessiten aquest reconeixement. Quan un pren una decisió, doncs, mira, s'ha d'acceptar la situació i, desgraciadament, doncs hem de ser solidaris amb ell.
0: I tant.
3: Bé, doncs ens queden molt pocs minuts ja, i per tancar, doncs, parlem de la revetlla de Sant Joan, la Flama del Canigó, l'encesa de la Foguera i la revetlla popular. Doncs són els actes tradicionals que es fan, doncs, cada revetlla de Sant Joan a la plaça del Mercat, i aquestes, doncs, amb aquests actes hi haurà aquest protagonisme la nit més curta de l'any. No sé si a vosaltres us agrada això de la revetlla, si participeu, què en pensem?
1: Bueno, jo revetlla, abans sí, ara ja m'és igual. No, jo dic en sèrio, jo ara tinc gossos i sempre n'hi tinc, ja. No? Però els haig de controlar perquè se'm posen molt nerviosos i llavors doncs penso que haig d'estar amb ells. Però jo penso que la gent sí que té dret, i tenim dret a divertir-nos, carai, i que, escolta, que prou tes penes dona la vida, tu, i poder disfrutar, juntar-nos amb amics, i fer un bon sopar, i menjar coca, i venga, va, a la verbena, no? Doncs clar que sí, per què no?
2: Claro, una noche festiva, de amigos...
1: A l'endemà ja ens vindran els problemes. Ja
0: clar,
1: vindran els
0: però bueno, però no està mal.
1: Ja vindran els polítics a complicar-nos la vida. Però vivim, disfrutem-la.
2: Hay que aprovechar los buenos
0: momentos. Sí, està molt bé el sopar popular que se fa al mercat, no? Ah, al plaça del mercat, i després la música, i bueno, i el que vingui, no? També, però està molt bé.
1: El que vingui.
3: Bé, doncs tindrem els casellers del Foix, que seran els encarregats un any més a portar la Flama del Canigó, amb la qual els diables de l'agrupació de Valls Populars i les autoritats municipals encendran aquesta foguera a la plaça del mercat, i a un quart de vuit a la plaça de la Fita, doncs això, hi haurà aquesta arribada, la portaran fins a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa Rosa Fonoll la rebin en nom del municipi, i seguidament s'iniciarà una cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat, on finalment es farà aquesta encesa de la foguera. I enguany, doncs això, a les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line i DJ de versions, fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per finalitzada aquesta revetlla. I també hi haurà servei de bar. Sobretot recordar, doncs, que hi haurà també taules i cadires. Aquelles persones que vulguin, doncs, portar el seu menjar de casa, doncs, tindran a disposició aquest servei, i que hi ha una ordenança, sobretot, de prohibició de la pirotècnia fora de les nits de la revetlla. Crec que és important també recordar-ho.
1: Sí, jo recomanaria, sobretot, a la gent que aquest dia té la llibertat de poder tirar petards, que sigui aquest dia, que sigui la revetlla, i si pot ser a Cubelles, la gent que vagi a la plaça del Mercat a tirar-los.
0: Exacte.
1: Que així molestaran menys a la gent que té pitxos, animalets a casa, que poden passar-ho malament, i concentraríem tot en allà. Jo crec que seria l'adequat. I si pot ser, que no tirin un petardo fins aquell dia. Perquè, home...
4: Bueno, està prohibit, l'any passat va ser prohibit.
1: Però, bueno, no, està prohibit sempre, una... però en tiren, eh? Ja...
4: Sí, a les urbanitzacions i això.
1: La gent gran ja es controla més, però els nanos s'ajunten, una piula, no sé
3: quan. Bueno, hi ha una ordenança, i per això tenim la policia, tu.
1: Ai, la policia, la feina tenen, la policia.
3: Bé, ens queda un minut.
5: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
6: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui mirarem la nostra realitat de salut des de la possibilitat de la inclusió. Una inclusió que sempre és difícil, com és el treball en les persones que estan, que pateixen i que estan diagnosticades d'autisme. Sigui o no sigui palès, o sigui menys evident, els autistes, les persones amb autisme, es troben excloses d'accedir a feines que els hi són interessants. El funcionament cerebral de l'autista fa que tenen com a tret comú el cultiu d'interessos especials. Són devocions intenses i apassionades per temes concrets en els quals poden arribar a obtenir un grau proper a l'excel·lència. Per persones com els enamorats de les cuines, com aquests que ja de petits s'han disfressat amb un barretet de cuiner i un davantal i s'han vestit de xef per Carnaval, per Halloween, i s'han presentat als altres com si fossin cuiners, encara que fos amb edats tan petites que no haguessin a començar ni encara a parlar. El retard en la parla també és un tret habitual en les persones amb autisme. Aquests, doncs, cuiners vocacionals tan intensament viscuda els presenta una exploració intel·lectual, posant per cas com són l'estructura molecular dels hidrocoloides o el comportament de les floridures que produeixen el formatge blau i el miso. Arribar a poder investigar un ingredient, desglosar d'on ve, com utilitzar-lo, en quin context cultural es troba, tot això és un interès especial. I el cervell d'aquests cuiners mai no en té prou, sempre en vol saber més. La proclivitat a acumular i organitzar dades convertia la intel·ligència d'aquests cuiners enamorats de la seva feina en qualsevol cuina on treballés i la predisposa a fer associacions inesperades que poden portar grans salts creatius. L'enginy avança gràcies a la gent que no pensa de la mateixa manera que la gent neurotípica. Els defensors d'una acceptació més gran de l'autisme a la cuina afirmen que treballar braç a braç pot beneficiar tant les persones que estan dintre l'espectre com a les que no. Adaptar les feines als talents de cada treballador ha estat una experiència valuosa en petites i mitjanes empreses o en les que han esdevingut cadenes de restaurants que garanteixen la presència de cuiners autistes a les seves plantilles, dintre de les aspectes del que és preferiblement dir, i més correcte i més respectuós, gent neuroatípica, per contrari amb els que ens suposem típics i que tenim un pensament molt menys enamorat en la majoria de les vegades. Realment ensenya a establir aquestes relacions amb la gent i aprendre què és el que els motiva i com poden ser més eficaços. Cal fer petits ajustos, però, un petit ajust amb un gran benefici, sempre és una cosa rendible. Per a algunes persones de l'espectre, les cuines són llocs on poden donar un bon ús a les seves aptituds sense veure's frenades pel repte que sovint plantegen les interaccions socials. Per ajudar les persones neuroatípiques a moure's en la feina, és possible que els restaurants hagin de fer adaptacions senzilles per evitar les entrevistes de feina presencials que exigeixen un conjunt complex d'habilitats comunicatives en favor de períodes de prova. Un altre canvi és els fluorescents per bombetes LEDs, ja que els fluorescents sempre fan una llum parpellejant i fan un brunzit que algunes persones de l'espectre autista troben estressant. Algunes adaptacions poden tenir beneficis que van més enllà. Aconsellar als empresaris que proporcionin temporitzadors de cuina per ajustar els estudiants amb la multitasca, un pas menor que, segons ell, també ajuda els treballadors neurotípics. Una empresa que gestiona centres de formació laboral a Van Gogh, que es diu STEPS, passes, per adults neurodivergents, així com cafeteries i un forn que dona feina als seus graduats, va assessorar un gran grup hoteler i va recomanar instal·lar mapes, etiquetes i altres senyals a les seves cuines. Els rètols estaven pensats per ajudar els treballadors amb problemes de memòria o d'atenció, però van resultar populars per gairebé tothom. Va ajudar a incorporar tots els nous empleats més ràpidament, fossin o no neurotípics. Va ajudar la gent a treballar de manera més eficient durant els grans esdeveniments i va augmentar el sentiment de pertinença dels empleats. Chefs on the Spectrum, que és un altre grup de treballadors de la cuina amb aquesta direcció, encara s'està definint, però és probable que part de la seva formació es basi en l'experiència del moviment dels CAPs en cuines professionals. S'intentarà respondre preguntes de com es pot treballar amb persones amb autisme i hi ha l'esperança que la carrera personal dels cuiners que ja ho han fet, que hagin donat els passos per moltes cuines abans d'arribar a la cuina adaptada i perfecta, per ajudi a canviar la visió que es té de l'autisme. El somni del cuiner neurotípic és ser aquella persona amb autisme que ha arribat al capdamunt del sistema de brigades, i la passió i la determinació que tenen els porta a no arribar mai tard a la feina. Molts d'ells aprofiten l'estona de silenci abans que tothom se'ls comenci a incorporar per anar organitzant el seu dia a dia. Són mestres de la controlació del seu ambient? Sí, però són uns controladors generosos que permeten que es creï una gran idea de grup on el treball sigui més fàcil i més gratificant. Quedem-nos, doncs, amb aquells dos grans topos. Un tret comú de l'autisme és el cultiu d'interessos especials, devocions intenses i apassionades per tractar temes concrets. Convertim això en una oportunitat, perquè la idea de contractar persones autistes com a un risc s'ha sobrepassat ja, i el risc real és deixar de tenir en compte un talent increïble.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: dia 15 de juny a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
1: Gràcies, bon dia.
0: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cuba Lletres?
1: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
0: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cuba Lletres? Una mica, no sé si tenim una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada no? en aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
1: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
0: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de foc, no? Com la descrius, una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
1: Veu de foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes. És un món molt peculiar als anys 70, però si rasques una mica resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
0: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
1: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental
0: sí,
1: ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
0: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta.

0: pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
1: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes... O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
0: Uh-huh. I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
1: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no?, i tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no?, i jo com a autora tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
0: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
1: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
0: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
1: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
0: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, doncs, pots fer promoció també.
1: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
0: Sí.
1: Estic escrivint un llibre sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
0: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
1: Jo convido a les persones que formen part de Cuba Lletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
0: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns, 15 de juny, a 6:15 de la tarda, recordem-ho, no?, aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
1: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
1: Adeu.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Bon dia, sóc Helen Dagle a la secció A Prop Garraf per Ràdio Cubelles. Avui parlem amb Maurici Grau, músic i productor que hi és darrere del projecte La teva cançó. La teva cançó està transformant els teus records en autèntics hits musicals. Hola Maurici, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Explica'ns com neix aquesta idea.
1: Hola Helen. Doncs neix de veure que en els moments més importants de la vida, com seria un casament, un aniversari, un naixement, la gent sempre busca un regal que emocioni de veritat. Jo faig música des de fa anys i trobo que un dels millors regals que pots fer és posar-li banda sonora a la història que vols compartir. Convertir les anècdotes d'una família o d'una parella en una cançó professional que puguin escoltar i disfrutar tota la vida.
0: Sona preciós. I com es fa una cançó des de zero, diguéssim? Jo vinc, t'explico la teva vida i ja està, o com és?
1: Gairebé. El procés és molt fàcil i bonic. Primer em fas una explicació del que visualitzes, d'aquelles coses del que visualitzes tu que vols transmetre, viatges, records clau, anècdotes, després... Jo m'encarrego d'escriure una lletra perquè et sentis 100% reflectida i finalment entrem a l'estudi i fem la màgia component la música. Es graven les veus i ho produïm amb qualitat de ràdio.
0: I quin tipus de música feu? Haig jo de triar un gènere concret o adapteu vosaltres?
1: Doncs en aquest cas som totalment eclèctics. Ens adaptem al que ens demanin o a la personalitat de qui rep el regal. Ara fa poc vam fer un que a la noia li agradava molt el Coquemalla i vam fer una versió d'un dels temes del Coquemalla i va quedar molt, molt agraïda. Ara mateix estem preparant un mix per un casament i també passa d'una balada, o sigui, els estils poden ser superdiferents. Podem fer des de rumbes urbanes fins al Tzetangana, pop clàssic. Nosaltres, com nosaltres sabem de música, et podem ajudar a decidir l'estil segons la temàtica que tu hagis escollit.
0: És que avui dia es parla molt de la tecnologia, la intel·ligència artificial. Què fa la teva cançó que sigui diferent de qualsevol cosa que jo mateixa pugui fer a casa?
1: Bé, nosaltres unim la tecnologia més avançada amb el criteri i el bagatge d'un músic real. La tecnologia és una eina. És una eina fantàstica, però al fi i al cap és una eina. El que dona ànima a una cançó és saber on posar un arranjament de vents, com fer que la mètrica de la lletra toqui la fibra o com polir el so a l'estudi perquè soni compacte i professional. El nostre valor és l'artesania musical. O sigui, agafem la tecnologia i la posem al servei de l'emoció humana.
0: I un cop l'entregueu, on es pot escoltar aquesta música?
1: Us entreguem el fitxer en alta qualitat, moltes vegades amb muntatge, amb imatges, amb vídeo... I podem pujar la cançó oficialment a YouTube, també. El més bonic és que la teva cançó no té límits i fem qualsevol cosa que se'ns demani, aniversaris, casaments, i com diu sempre la meva amiga Helen, que també ens encanta posar a ritme projectes socials, corporatius i mediambientals.
0: És veritat, és veritat, perquè això mateix heu fet amb l'Entrevicis. Amb la iniciativa Entrevicis, que treballeu moltíssim amb empreses i col·lectius que volen transmetre els seus valors, no? Sobretot si són de caire sostenible, d'una forma més propera. Com a mostra, us deixarem ara amb la cançó de l'Entrevicis que estem presentant aquests dies. I l'anunci l'ha cuinat el cuiner Maurici a la teva cançó per Amics entre Vicis amb tothom, perquè el futur sostenible també es pot ballar. Moltes gràcies, aquí la teva cançó i a pedalar tots junts.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al nostre podcast, anomenat La importància de l'escola entre els 0 i 3 anys. En primer lloc, ens volem presentar. Som la Martina, la Lucía, la Maria i jo, la Júlia, estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil de l'Institut Alexandre Galí de les Roquetes. I avui parlarem d'un tema que considerem fonamental, que és la importància de l'escola entre els 0 i 3 anys.
1: Hola, jo sóc la Lucía i parlarem de que creiem que és important donar valor a aquesta etapa i entendre tot el que aporta al futur dels més petits, ja que moltes vegades es pensa que en aquesta etapa els infants només van a l'escola bressol o llar, però en realitat és un període clau per al seu desenvolupament emocional, social i cognitiu.
2: Bon dia, jo sóc la Martina i a més, no només parlarem des de la teoria, sinó també des de la nostra pròpia experiència, ja que les quatre hem realitzat les pràctiques tant en llar d'infants i jo, en el meu cas, també en una escola. Hem pogut viure en primera persona tot el que implica aquesta etapa.
3: Molt bé, jo sóc la Maria i al llarg d'aquest podcast parlarem sobre els diferents aspectes com el desenvolupament en aquesta etapa, el paper dels educadors i educadores, la relació amb les famílies i també compartirem situacions reals que nosaltres hem viscut amb els infants.
0: Així que
3: comencem!
1: Com ha dit la meva companya Maria, parlarem primer de tot de la importància del desenvolupament entre els 0 i 3 anys. Per començar, és important entendre que els primers anys de vida són decisius. És quan el cervell es desenvolupa més ràpidament i es creen milions de connexions neuronals.
2: Exacte. En aquesta etapa es construeixen les bases de l'aprenentatge, del llenguatge, de l'autoestima i de la manera de relacionar-se amb els altres.
3: I també és quan els infants comencen a explorar el món, a tocar, a experimentar, a moure's... Tot això forma part de l'aprenentatge, i no és casual, sinó que respon a una necessitat natural de descobriment.
0: Durant les meves pràctiques a la llar d'infants al Drac, de Vilanova i la Geltrú, el primer mes vaig estar amb el grup dels més petits, que eren els lactants, on el tracte era molt més individual i basat en el contacte i la seguretat, com agafar-los en braços o acompanyar-los en rutines, com el canvi de bolquer, per exemple. Després vaig passar al meu grup d'IU petits, que es diu els koales, que eren infants de 1 a 2 anys, on ja tenien més autonomia. He pogut veure com aprenien explorant i provant per ells i elles mateixes, i els hi he pogut acompanyar quan han començat a dir les seves primeres paraules, les seves primeres passes, i a poc adquirien més autonomia. La veritat és que ha estat un procés preciós i molt enriquidor.
1: I en el meu cas, estic treballant com a auxiliar a la llar d'infants Les Marietes de Cunit amb infants de 0 i 1. He vist com fins i tot els més petits aprenen constantment, reconeixen veus, reaccionen a estímuls, comencen a comunicar-se. És impressionant.
2: I aquí és on l'escola infantil juga un paper fonamental perquè ofereix un entorn segur, estimulant i adaptat a les seves necessitats.
3: I per això ja no diem guarderia, sinó que diem llar d'infants, perquè no es tracta només de cuidar o guardar, sinó d'educar des del primer moment amb intenció pedagògica.
2: Ara parlarem sobre el paper de l'escola infantil. A les escoles infantils tot està pensat, tant els espais, els materials, les rutines, res no és casual ni del mateix moment.
3: Jo vaig fer les pràctiques a l'Escataret, a una llar de Vilanova i la Geltrú, i vaig passar per tots els grups, tant d'I0, I1 i I2, i vaig poder veure com cada aula estava adaptada a cada edat d'infant, amb material específic i que fomenta la seva autonomia i la seva curiositat.
0: Sí, per exemple, els recolzs de joc permeten que els infants desenvolupin autonomia i prenguin petites decisions. Jo ho veia molt al meu grup quan volien escollir els infants a què volien jugar.
1: També les rutines. Les rutines són molt importants, com l'hora de menjar o de dormir. Els donen seguretat i estabilitat emocional. A les Marietes, els infants saben què passarà en cada moment del dia i això els hi tranquil·litza molt.
2: Jo vaig estar a la Draga de Cubelles fent pràctiques durant l'estiu i ara mateix estic a l'escola Llavets de Vilanova i la Geltrú. Sí que és veritat que es pot veure la diferència entre l'etapa dels 0 als 3 i dels 3 als 6, ja que aquesta base que es crea des de ben petits es nota molt més endavant. I es veu la diferència entre els nens que han passat per la llar d'infants i els nens que no, ja que tenen més autonomia i seguretat.
1: Això és veritat, Martina. I una cosa que és molt important és el joc, que a través del joc tots els infants ho aprenen absolutament tot.
0: Doncs sí, Lucía, estic d'acord amb tu. El joc no només és diversió, sinó que és la principal eina d'aprenentatge en aquesta etapa.
3: Ara seguirem parlant sobre el vincle afectiu i la seguretat, ja que creiem que és un aspecte clau quan es crea aquest vincle amb els educadors. Aquest vincle es construeix a través de la convivència diària, amb mirades, paraules, contacte, rutines i la manera de com l'adult respon a l'infant, dia a dia. El vincle amb la família és únic i indiscutible, però el dels educadors és complementari i molt avaluós, i no per això és més important.
0: Doncs sí, quan un infant se sent segur i estimat, està molt més disposat a explorar i aprendre, I jo, al TRAC, a la meva llar, vaig veure com els infants buscaven molt el contacte i la mirada amb els educadors i educadores.
1: A mi em passa cada dia treballant. Molts infants necessiten una abraçada o simplement que els hi parlis amb calma per sentir-se tranquils.
2: Aquest vincle no es crea d'un dia per l'altre, sinó que necessita temps, paciència i molta sensibilitat per part de l'educador.
3: Això demostra que la relació emocional és tan important com qualsevol activitat educativa. Nosaltres normalment pensem que les activitats són el més important de la llar, però aquest vincle a reforçar i fer també és molt important.
1: I, a més, una bona adaptació a l'inici de curs és fonamental per crear aquest vincle, tant amb els infants com amb les famílies.
0: Molt bé, doncs ara, al bloc 4, parlarem de la relació amb les famílies. L'escola infantil no substitueix la família, sinó que la complementa. I com ja hem dit abans, volem recalcar la importància que té l'etapa de l'adaptació, ja que és el moment on es crea el vincle més fort de confiança i de seguretat, tant com per parlar amb les famílies com amb els infants.
1: Sí, Júlia, i també és molt important la comunicació entre educadors i famílies. És clau pel benestar de l'infant. Hem d'estar en relació constant.
3: Exacte. Jo a l'escataret recordo com cada dia es feia un traspàs d'informació molt detallada. Si havia menjat bé, si havia dormit bé, si estava trist o molt més actiu. La família preguntava i les educadores li traspassaven la informació perquè estiguessin tranquil·les.
2: Penseu que també és molt important escoltar les famílies, entendre com se senten i acompanyar-les, ja que estem deixant el seu nen amb gent que realment no coneixen fins que ja ha passat un cert temps.
1: I això passa sobretot amb els més petits, perquè deixar el teu fill o filla a l'escola per primera vegada no és fàcil.
0: Per això, crear confiança amb les famílies és tan important com crear-la amb els infants. Molt bé, doncs ara en aquest bloc parlarem de les nostres experiències personals. En el meu cas, com ja he esmentat abans a la meva llar, al DRAC, vaig aprendre que la paciència és clau. Cada infant té el seu ritme individual i no podem forçar-los. També vaig veure com petits gestos, com una mirada o un somriure, poden generar molta seguretat.
1: Jo, treballant a les Marietes, el que més m'ha impactat és veure com evolucionen tan ràpid. En pocs mesos passen de dependre molt de l'adult a començar a fer coses sols. És increïble el canvi que han fet des que vaig començar fins ara.
2: A mi m'ha ajudat molt veure les dues etapes, tant de 0 a 3 a la Draga com dels 3 als 6 al Llebeig. A la Draga vaig viure més la part emocional i de cures, sobretot perquè estàvem els més petits. I al Llebeig, que estic als 3 cursos, he vist més com tot això té continuïtat en l'aprenentatge més estructurat.
3: Durant la meva experiència a l'escataret vaig poder entendre realment la gran importància d'aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys. Abans de viure-ho de prop, pensava que aquest període estava més centrat en la cura bàsica dels infants dia a dia, com el canvi de bolquer o el fet de donar el menjar, però vaig descobrir que és una etapa clau pel seu desenvolupament global en tots els aspectes.
2: I finalment, destacar la importància de treball en equip entre els educadors i educadores.
0: Molt bé, doncs per acabar, podem dir que l'etapa de 0 a 3 anys no és només una fase de cura o aquest concepte que es té de que la llar és on guardem els infants, sinó una etapa educativa fonamental que ajuda en el desenvolupament de tots els infants.
1: L'escola infantil contribueix al desenvolupament integral de l'infant emocional, social i cognitiu.
2: El paper de l'educador és clau com a guia, acompanyant i figura de referència.
3: I també hem vist, a través de la nostra experiència, que és una etapa molt intensa, però alhora molt enriquidora.
0: Esperem que aquest podcast hagi servit per donar valor a aquesta etapa tan important.
3: Ja que en aquests darrers mesos, com haureu vist, han estat convocades diverses vagues educatives on han participat docents i personal educatiu amb l'objectiu de donar-li més importància a aquesta etapa, del 0 a 3. I des d'aquí, com a futures TEIs, volem donar el nostre suport.
0: Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio
6: què
5: Cubelles.
6: Tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui viatjarem al cor de la saviesa popular per descobrir una planta humil però sorprenent, la falguera, que podem dir que és la reina de les falgueres ibèriques. Durant segles, aquesta planta ha estat molt més que un simple element del sotabosc. Ha estat una peça clau en la medicina, l'artesania i fins i tot la màgia tradicional a tota la península ibèrica. Doncs la falguera, amb les seves frondes, que és la manera de dir les fulles, ha ofert una gran quantitat de recursos. Penseu, per exemple, en els usos tèxtils i de fusteria. Les frondes es recollien i s'assecaven per crear una mena de dineroles o coves on jeien els nens i els animals de companyia. També es feien servir de matalassos per als soldats o de llan per als animals domèstics. Penseu que la falguera doncs, es donava de menjar també als animals durant els temps on es casejava el menjar. I tampoc podem oblidar no, el que és la indústria i l'artesania. Per exemple, també la decocció de la seva soca es feia servir com a cosmètic per rentar-se el cabell i afavorir el seu creixement. Aquest ús, Àngels, no sé si el coneixíeu. Una altra aplicació sorprenent era com a tint negre i brillant per als abrics de pell i també pel cabell. Vull dir que aquest ús també és bastant desconegut. Després també les seves frondes, o sigui, les frondes s'utilitzava per cobrir el pa que es cuia al forn de llenya. Una tècnica per evitar que es cremessin i per aportar un toc d'humitat a la massa de blat de moro. O sigui, una cosa molt sorprenent que es feia servir. Ara, també com a ús més medicinal, doncs, per exemple, és una planta que s'ha fet servir per baixar la pressió arterial. Per tant, és un gran hipotensor i ajuda molt al sistema circulatori. També s'ha fet servir la seva decocció del que són les fulles, les frondes, doncs per atendre problemes del sistema digestiu. Ara bé, és una planta que conté molts alcaloides, per tant, hem d'anar amb precaució, Àngels, si fem servir infusions doncs, molt sovint, vull dir, ha de ser un ús ocasional. Val? O sigui, es pot considerar, no és que sigui perillosa, però hem d'anar amb compte amb el seu ús. És a dir, si es consumeix amb excés, es considera una planta tòxica, tant pels humans com pels animals. Després també la decocció de les seves fulles pues, s'ha fet servir com a verí, com a insecticida i com a plaguicida, per exemple, per desparasitar els porcs o com a repel·lent de polls a la patata. A més, també les seves frondes, un ús curiós, era que quan hi havia ratolins a la casa doncs, es posaven aquestes frondes un cop assecades i els ratolins fugien. Aquest ús també bueno, és graciós. O sigui, és com una dualitat no? entre el remei i el tòxic, no? Vull dir, sempre és la quantitat, és una lliçó constant no? a la saviesa popular. També la falguera doncs, té una vessant molt coneguda en tot el que és rituals no? I la màgia popular. Per exemple, deia les creences populars que la falguera només floreixen i granegen la nit de Sant Joan. Sabeu que la nit de Sant Joan és una nit màgica per recollir les plantes perquè diuen que estan amb la seva màxima expressió dels seus poders. És a dir, que aquí a nit totes les plantes que recollim doncs, ens donaran molta sort i molta protecció. Per exemple, també no? Una creença deia pues, que recollien falgueres la nit de Sant Joan. Aquestes falgueres es posaven com a decoració a les portes de les cases i si hi havia noies solteres, doncs a l'endemà doncs, aquestes noies doncs, trobarien un noi que es volgués casar amb elles. També s'havia fet servir aquestes fulles de falguera doncs, com a amulet de la bona sort. És a dir, és una planta no, que ens dona amor i destí. També és una planta que bueno, s'ha fet, o sigui, últimament ens costa molt trobar-la al bosc perquè necessitem aquests boscs, per exemple, el Montseny la trobem molt perquè necessitem aquesta humitat i necessitem aquesta ombra perquè creixi la planta. També s'ha fet servir molt com a decoració pels nostres jardins I penso que és molt bonic no tenir una falguera a casa. Espero que us hagi agradat aquest post i tornem ben aviat. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: i Isabel. Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun núvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures que hi ha una humitat que avui serà força baixa, ben feble, amb marinades de xaló que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejó a la primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Convocat el ple extraordinari per l'aprovació definitiva del pressupost 2026. La sessió serà aquest dimecres, 17 de juny, a les 9 del matí, i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem volen aprovar definitivament el pressupost del 2026 i ho faran aquest dimecres 17 de juny. Per aquest motiu, després d'esgotar els terminis de l'exposició pública i de les al·legacions, han convocat aquest ple extraordinari que tindrà un sol punt en l'ordre del dia, que serà l'aprovació definitiva del pressupost. El govern municipal, però, informarà de si s'han estimat o desestimat les al·legacions rebudes i després portaran a votació aquesta aprovació definitiva, que amb la seva majoria de govern doncs, quedarà aprovat. I d'aquesta manera el pressupost 2026 passarà a ser plenament efectiu. Segons la proposta que ja es va aprovar inicialment en el ple municipal del 21 d'abril passat, aquest pressupost de l'Ajuntament s'eleva fins als 27 milions d'euros, per tant serà el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles i superarà l'anterior, que era el del 2024, que va arribar als 25 milions d'euros. L'executiu local va assegurar en el ple de l'abril que aquest és un pressupost centrat en els serveis a les persones i en la millora de l'espai públic. Així es va expressar l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: El pressupost 2026 és un pressupost de consolidació, però també de progrés, un pressupost que prioritza allò que és essencial, l'espai públic, les persones, la sostenibilitat i l'activitat econòmica del nostre poble. Un pressupost pensat per continuar fent de Cubelles un poble més accessible, més cuidat i amb més qualitat de vida per tothom.
0: Tanmateix, l'oposició ha qüestionat alguns aspectes d'aquest pressupost 2026. Per exemple, no veuen clara l'aposta del govern municipal per uns ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de tota la zona de l'antiga central tèrmica per ubicar-hi una plataforma logística. Alexandra Corbillo, però regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que, per tant, aquesta és una inversió que es farà a la zona de l'antiga tèrmica, que serà una realitat aviat i, per tant, aquests ingressos arribaran.
5: La veritat que no dubtem, perquè l'expedient està avançant favorablement tot. Vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé quina catàstrofe mundial ha de passar. saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: El ple extraordinari, repetim, és fora de l'horari habitual, serà dimecres a les 9 del matí i es podrà sentir en directe, com sempre, a radiocubelles.cat. Ja torna a estar oberta la licitació dels xiringuitos i els serveis de temporada de les platges per al període 2026-2029. Les ofertes es poden presentar ara fins al 19 de juny, com sempre mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament de Cubelles. Entre els serveis que surten a concurs de les platges de Cubelles hi ha dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que contemplen les bases pel que fa als xiringuitos és de 86.000 euros per 4 anys, que vindrien a ser uns 21.500 euros anuals. La presentació d'ofertes i tota la documentació de la licitació, inclosos els plecs administratius i tècnics, es poden consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de l'Ajuntament mitjançant la web cubelles.cat.
6: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acollirà dilluns 15 de juny a un quart de set de la tarda una nova sessió del Club de Lectura Cuballetres amb la participació de l'escriptora i comunicadora Neus Arqués, autora de la novel·la Veu de Foc. L'obra, escrita conjuntament amb el músic i productor Jordi Mella, té el seu origen en la sèrie documental Mític 70 i transporta els lectors als anys 70 a través de la història d'un jove que somia a triomfar en el món de la música. La novel·la planteja una reflexió sobre el significat de l'èxit i combina la narrativa literària amb la sensibilitat musical dels seus autors. Durant l'entrevista recent a Ràdio Cubelles, Neus Arqués ha destacat el valor de les trobades amb els lectors i el paper que aquests juguen en la vida dels llibres. Així mateix s'ha expressat al llarg d'aquesta conversa a l'emissora municipal.
7: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
6: La sessió Cuballetres a la biblioteca comptarà amb un format singular d'autoentrevista en què Neus Arqués i Jordi Mella es formularan preguntes mútuament per aprofundir en el procés de creació de Veu de Foc, els reptes de l'escriptura compartida i les inspiracions que han donat forma a la novel·la.
7: O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere de les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
6: Els assistents tindran l'oportunitat de conèixer alguns dels projectes en què treballen actualment els dos creadors. D'una banda, Arqués i Mella estan immersos en l'adaptació de Veu de Foc al format cinematogràfic i de l'altra, l'escriptora prepara també un nou llibre centrat en la tradició epistolar, una reivindicació de l'escriptura de cartes i de la comunicació personal en una època dominada per la immediatesa digital.
7: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortir d'una pel·lícula i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra. Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial. Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no? Les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
6: La trobada oberta tant a membres del Club de Lectura a la Biblioteca com a persones interessades permetrà descobrir els detalls d'una obra que fusiona literatura i música en una mateixa història. L'activitat estarà moderada per Elena Cejas, emmarcada dins el Club de Lectura de novel·la Cuba Lletres.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, ha donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
8: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
9: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tot

0: mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
1: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
1: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades, i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés, obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. Avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució.

0: votació. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
1: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
0: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
2: Finalment no va poder ser i el Club Patí Cubelles femení no va poder aconseguir la plaça per pujar a la nacional catalana. Les cubellenques van perdre en la primera eliminatòria, en les semifinals disputades davant del Sant Celoni, equip que jugava a casa i que acollia aquesta final a 4 que donava dret a l'ascens a la nacional. Les cubellenques van lluitar fins al final i de fet van portar el partit a la pròrroga, però finalment es va escapar el partit, que va començar amb el primer gol del Sant Celoni ja als inicis de la segona part. Del Cubelles empatava el partit 10 minuts després, a 10 minuts del final, el marcador era d'1-1 i d'aquesta manera s'arribaria al final del segon període. Ja la pròrroga, com dèiem, a falta de 35 segons, el Sant Celoni feia el 2-1 i d'aquesta manera doncs s'enduia la semifinal i es classificava per la final. Una final que jugaria més tard davant de l'Olot, equip del seu mateix grup, que es va desfer prèviament del Torrelles. Per tant, doncs, al final, la final la van jugar els dos equips del grup A i, per tant, els dos classificats del grup B van caure en aquestes semifinals. Això sí, el Cubelles va donar la cara fins al final, mantenint totes les seves opcions i lluitant doncs, davant d'un equip que jugava a casa, davant de la seva afició i que va posar doncs, les coses realment difícils a un Club Patí Cubelles, que d'aquesta manera tanca una temporada per somiar. Recordem que aquest equip començava l'any amb la idea de jugar segona catalana, finalment va poder jugar primera catalana i de fet s'ha acabat classificant per a aquestes fases d'ascens per pujar a la nacional catalana. Per tant, una temporada de somni per un equip que evidentment seguirà creixent i que ja pot començar a pensar en la temporada vinent, que tornarà a militar a la primera catalana i veurem doncs, si torna a somiar amb les seves opcions d'ascens. En tot cas, el que sí que s'han guanyat són unes bones vacances després d'allargar la temporada fins a doncs, ben entrat al mes de juny, com ha estat el cas, i per tant doncs, allargar la temporada al màxim. Ara sí, el Club Patí Cubelles doncs, tanca la paradeta, començaran els campus d'estiu i de ben aviat començaran a treballar ja en els primers equips, tant masculins com femenins, que la temporada vinent repetiran els dos a la primera catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
3: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí a Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
2: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Eres valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrabassem.

0: D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent?
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

which shirt goes with which skirt. It's bizarre.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé, però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, això no, és que no és pas seriós, si som un xiste, ja. Això és que em pixi, que no és pas seriós. Això és que em pixi, que no és pas seriós.

Som un xisme.